Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Gabriel i Paco Amoroso!

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mono mercanto, adormia.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informant Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha posat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14:22.
0: Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per favor, que faci la cara avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència. He vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Ah, crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat al Ludegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes del Ludegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois. Com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Ludegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a l'Ludegas, el rei de la festa, no? El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: Clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que ha anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça i esperem viure molts anys més això i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí, els dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota, i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, el Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, vull dir...
0: Sí, no, es noti, a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això, vull
0: dir... I
3: tant,
0: m'encanta que veuen ja Jan Laporta com un guru del Ludegas, que m'encanta, eh? Vull dir que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot.
0: I tant. Guillem, queda't per aquí el Ludegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes a aquestes hores.
1: No teníem veu,
0: no
1: allà.
0: No teníem veu. No. I Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Ludegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir del llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Ludegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive, i és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica al programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista, us hem donat un parell de motius per saltar del llit, la resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça de Lliga, farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar i sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè se n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, ex-advocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, uns quants titulars que en traurem del programa d'avui.
2: Ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, un quart de 6 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casado celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home!
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casado ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident, els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record, dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent, com dos culers més. I mentrestant, què passava a l'Udegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot, aquesta nit.
0: No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració al l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Fins ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'ha agradat molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Maya Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Maya Montero, com a mínim al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Esto es que solo se va a vivir una vez, y lo vais a vivir vosotros.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu, poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia engeguem al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia, ja tenim substitut saludable per afartar-nos en, jo dic en primera persona, sí. Fins ara considerat, home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el germà Roca, en fan servir. Ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
0: Quin gran tema.
2: Home, quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima aquesta fotografia, també t'ho dic, eh?
3: Pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017 el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres, i David Bustamante manté des de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres que ho celebrem. El cor també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo. Y ella también, yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: abans que despertem aquest matí, què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Ríos, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí,
1: no?
0: Estaria bé, sí. Sí.
1: Tu has pensat, però,
0: pensat
1: però molt ràpid.
2: Sí,
1: però
2: sí.
1: Has dit que
0: sí, eh? Sí, sí, que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, el mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons,
1: I
0: per
1: tant.
0: Exemple.
1: Seria... I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos... Què vol dir ser rics de veritat? Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
2: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé
0: Home.
2: Si són allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
2: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys adults, que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fem camí cap a 4:45 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, a l'Udegas, després de la victòria del Barça ahir, vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
2: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
2: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
2: Nervis,
0: sí. Nervis. Ja,
2: però ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé,
2: ja
0: no està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'Udegas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Està... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no que era a les 9 del vespre, a les 9 de la nit,
0: sí.
5: Han passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal,
5: quan
0: normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporta encara és a dins de l'Udegas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fumes en la porta. Ah,
2: bueno, dir, crec que cap a les 3 o així hi havia dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
2: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que com, de fet és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí quan hi hem connectat ja estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat, ja ho farà de dia, allò que serà més un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 5:45 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
2: A les 5.
0: Exacte, per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'Ut de Gas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
2: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres,
0: fins ara. Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda.
0: Actor de moda,
1: jo.
0: Sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius, afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, el Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Com d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries en totes les portades del dia. Canal Díaz, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. Qui diu una foto diferent en portada és La Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular, la Lliga, amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcupant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País s'assuma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
9: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dagra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari japonès.
2: Qui recula?
9: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
9: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
9: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
9: Sí.
2: Mare meva.
9: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ah, ja està, ja ho hem fet, això.
9: Ja ho hem fet,
2: ja
9: això.
2: Ja està,
9: perdoneu. Les noies.
2: També, perdoneu.
9: Ui,
2: estic d'un costat cap a l'altre.
9: És dilluns.
2: Si sona aquesta sintonia, vol dir que Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
8: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda, matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Fent camí cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio, l'actor Pedro Alonso, serà d'aquí uns moments.
6: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí, i
10: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
13: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
14: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
15: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
16: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
17: Com volguem dir si volien aprendre algo.
18: Sí, vaig dir que no el coneixia, res, i bueno, sí. Va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Si jo fos pescador... Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
20: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
21: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
22: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia, una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon, bon dia.
0: Escolta, avui, és que avui entra el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Luderas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses, moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? A la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una veu,
1: despertar-me amb aquesta veu
0: una veu potent, veies allà el personatge que jo pensava, porta't bé l'entrevista que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda amb més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir de dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada a la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí, sí, sí, sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall, el Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu, així que serà una setmana mogudeta, no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no. Veu que no. Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno.
0: Però bueno. Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
0: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí, sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé, molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom a l'Udegas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
3: Doncs pues ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ve en general, per això?
3: Sí, sí? I tant. Sí, sí, sí, intens, intens. Molt perquè bé. El dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé, bé, bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al Matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
3: És allò que fan, que xerren per quadrar el minut. Que
0: no,
3: que
0: falta. O sigui, anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Ah, doncs perfecte.
0: Com ho veus?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Acaba de passar un molt bon dilluns, Marinés. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.

Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: qui és el primer que endevina la premissa. Cançons de l'acordió. Ha guanyat el Sergi.
1: Per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, ja està, ja s'ho he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que quan ell també crida ja no sabés de res cridar.
2: Preparant a Laia,
0: perdona. És més, saps com m'ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
2: Estem preparadíssimes.
3: Bé, Roger!
0: I ja està, i aquesta és la...
1: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Laia, goses?
1: Goso, doncs mira,
0: comença.
1: Començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, més de cantant i guitarrista, també

0: l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lidia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara.
1: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo renco amb un gran acordionista, el Carles Velda.

0: si fins i tot l'estàs cantant,
1: perquè m'agrada molt aquesta cançó.
0: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel bel de la triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas a la pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
1: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues princeses barbudes.
2: Això és vida, no es pot demanar més. Sempre de vacances, tan festius com feiners.
1: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits, Sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també.
0: Si poc teniu... acordió aquí,
1: No, escolta que no ho sents.
0: Titiri, va fent titiri.
1: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Els has vist mai en directe? Ho has vist en directe?
0: Oh, tant.
1: Sí, que seguríssim.
0: Jo segueixo...
1: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
3: Dubte. Hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
1: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
0: el diatònic,
1: exacte, i l'altre, no me'n recordo com es diu.
0: El de claus?
1: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
3: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
0: L'altre necessites prema les tecles per canviar les
1: tecles
0: notes.
1: I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
0: És la bufera, no?
1: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
0: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
4: Collarets de llum, mala tarda en dins, xerros pel sedó, tot és de joguina.
0: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia? Mi, no. El
1: perquè
0: Rauxa,
1: tu no tens cap tipus de gust.
0: Formats
1: jo sí que
0: a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Collarets de llum, que segur que tots recordeu,
1: Wonder,
0: i que
1: també
0: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
1: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Que una que l'has ballada i molt, que passa que potser no ho havies detectat.
0: Quina?

0: Què? Són els catarres?
1: Els teus acordions són molt poc melòdics.
0: Però què dius?
1: Són un acompanyament llunyà.
0: No és veritat, estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, oh, és que és boníssima aquesta cançó.
1: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també incorpora...
0: Mira, mania, posar coses de fora, si és boníssima aquesta cançó.
1: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: La Julieta Venegas, a més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat, l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadau.

0: L'Immortela, que és aquesta cosa punxat de Nadal, és una cançó que ha esdevingut un himne occità, que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim, i de fet aquesta cançó es considera un canal llibertat, és com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet, és el nom, la Immortela, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube. I ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què et penses. Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal de l'Immortela i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la Mortadela i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dosminguet, doncs poso el projecte posterior Dosminguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi.

0: Garriga, si te'l quedes tu no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com sona el que
0: t'ho dic. No te'l pots quedar per tu, mira, Garriga. És patrimoni si Laura, col·lectiu de país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga ens ha fet ballar des de projectes com Dos Minguets, sí, passant per la Trova o l'actual mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic en Garriga.
1: Veus? O sigui, m'ho dones el teu vot, eh?
0: No, és perquè gràcies. No et pots quedar en Garriga per tu, ja està. És patrimoni col·lectiu.
1: Ara no m'ho puc quedar jo.
0: Impugno, perquè el Garriga...

0: L'hora del compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil el dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que parlem del Termcat, d'acord? Que és, un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el Termcat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè clar, també depèn, paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden... Abans de tenir-los, per exemple, l'última, diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat, segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi, que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu el que deia a la càmera?
1: No.
0: És arribar massa aviat.
1: A més, perdoneu.
0: Aquest últim minut i mig lingüísticament és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es diu Pokéball en català i m'interessava més que no pas el de...
3: Però no, jo ara tinc el dubte de promptògrafi.
1: Mira, que el busco. Aneu parlant que busco el de promptògrafi.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps de l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptògrafi a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podries haver triat la Pokéball, per exemple.
1: Mira, Pokéball el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Per menjar. És un bol.
1: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè aquest sí que m'ha quedat. Bol de poke. Pues perdona, molt millor, dieu bol de poke i no digueu més poke.
2: Bol de poke.
1: Subscriviu-vos al Termcat.
0: Sí. Bueno, fai follow, no? Perquè sí, subscriure's no...
1: És que bueno, perquè a mi allò és el que fa és que em surten els posts, saps?
0: Ah, no sabia. Cert. Jo faig follow o no?
1: Sí, jo també faig follow, però et surt.

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia, doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts, en aquest còmic, es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pot fer la jove és somiar perquè els morts no somien i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo i no 100% fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes precisament de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre afilat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No us passa que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari?
2: Sí,
0: doncs, això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia. Bé, sí, m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
3: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
4: El personatge d'aquesta història sóc jo, m'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
3: Le personnage de la jeune fille, c'est le Marie.
4: La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
0: De la chanson. El senyor Búho i el país de los muertos de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que còmics seus anteriors, sobretot a Los sucesos de la noche o Por los caminos oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: I comença amb teca bona, bona, eh?
2: Mortal Kombat 2.
3: You wanna know what makes a hero? It's not destiny.
2: Ja, per com si em permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
4: Sí, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, ah, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? O sigui, i llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li el 95, que quan jo tenia 12 anys, que es va estrenar, em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42... 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensar, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja per veure aquestes pel·lícules.
2: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
5: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
4: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que clar, m'estan explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, és gaire un remake, no?, d'aquella pel·lícula i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
2: Oh! Es van tornar a avançar!
4: Sí, és increïble que passi això, no?, que creïs un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència.
2: Clar,
4: però vaja... que per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
2: Mortal... personatge preferit de Street Fighter?
4: Van Damme, Coronel Guile.
2: No dic el... Ah, vale, el de...
4: Sí.
2: El de la gorra, sí.
4: Quan jugava a videojocs, ja era el que... O sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava. Uh-huh. O sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
5: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
2: Onda. De judo. Ah, no, el de sumo no recordo.
5: Era un de sumo,
4: onda.
5: No? Onda. Onda. Vale.
2: I el de judo, el protagonista, així?
4: El Ryu.
2: Exacte, sí. Laia, tu...
6: No sé gens de què parleu.
2: Digues la Chun-Li.
6: La Chun-Li.
2: Continuem, sí.
4: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta. No us puc enganyar.
6: No m'he perdut res.
4: Segurament alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
2: Doncs... Relaia, que ara ve una familiar que jo he llegit, que és d'aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
4: Sí. If there's one secret to happiness in my life,
2: it's taking care of the kindest creatures on earth. Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació de... És que arriba en català, he llegit també, per una banda.
4: Sí.
2: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
4: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
2: Home!
4: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
2: D'una ovella o d'una persona?
4: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies de és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com tinc bon record.
5: T'ha deixat pòsit. Molt bé.
4: Sí, sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
6: L'acudit aquí...
4: És un acudit reciclat, per això.
2: Potser, jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, eh? Les ovelles atractives...
4: Sí, està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que en diuen, saps? Wow. Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
2: Anem amb més criatures, ara criatures lluminoses. Humans, for the most part,
0: not inept creatures.
7: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
8: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
9: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
4: Sí, i mira, no hi havia caigut, que és veritat, és una altra pel·lícula d'animals que parlen, concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
10: El que va fer d'Octopus a Spider-Man,
4: sí,
10: uau!
4: Sí.
5: Està fet per això o no?
4: Doncs suposo que sí.
5: És possible, no?
4: Sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
10: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
5: Pensava que anaves a dir tinta.
10: No, bueno, també, no?
4: Els caragots rius de tinta.
10: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
4: Què vols dir?
10: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
4: No són guàrdies de seguretat, són els que fan el manteniment. I de fet, la dona que s'està a punt de jubilar és la Sally Field, no? Que la tenim en una actriu de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, allò, dos persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
10: O sigui,
4: no?
10: Intenta comunicar-se al pop, eh?
4: Sí. I sí, és una mica un punt fantàstic, sí. Si vols, té un punt Wes Anderson, per entendre'ns, la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ara ho fan les plataformes. De formes, bàsicament.
10: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
4: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
10: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb una llumeta?
4: No.
5: Però aquí... aquesta entenc que és per tots els públics, també?
4: Sí, aquesta no. És feel good movie total.
11: Hombre, la señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
10: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
4: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda, eh? És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut, no? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar, i clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses, i clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen, i és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
5: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
4: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal, un pare que té bona voluntat però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
5: No és perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests, oi?
6: Sí, uns quants, sí.
10: La jove protagonista, Julia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro, també es van dur aquesta pel·li premi a millor interpretació.
4: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del fora camp, saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons, molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
10: Jo no moriré d'amor. La germana gran és la Laura Weisbach.
4: Sí, i també està molt bé.
10: Vale,
4: sí.
10: Trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se li fa prou cas, m'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
4: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
10: Jo no moriré d'amor.
12: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
10: I per qui li agradi les pel·lis de judicis...
4: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato i és un cas molt curiós, eh? El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, en El nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo, i és una pel·lícula que llavors es diu Recreación de un asesinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
10: O sigui, a la vida real el cas queda, està igual, o sigui, no es va fer res.
4: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui, clar,
1: devia morir, a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
4: I clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això, i, en fi, i llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules, i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot de tots fictats en una sala. I ell és el president del jurat, a més, ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, l'única que pensa que és innocent,
10: la que va a la contra tota l'estona,
4: efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement genera un debat.
10: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment. Per què Irlanda no va extradir un suposat assassí al país del costat, podríem dir que és França?
4: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional. Sí, no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
10: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
4: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
0: Els experts, ICAT. All she wanna do is...

0: Parlem ara, Laia, d'Eco Blanquets.
1: Sí, a mi trobo que és risible, com deies tu, quan és molt evident, però a vegades penso que també alhora és un tema seriós quan no és tan evident i veig que ens l'estan colant i m'emprenyo, saps? En lloc de posar-me a riure.
0: Quan diem evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: O un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin, després de talar mil arbres, n'hagin plantat un. No?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem, el fet del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta. Eh? Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar, sobretot, empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no, en un principi.
1: Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per allò es va, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: a l'empresa, eh? Vull dir que, aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat. Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé, vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els que remenen el putarro, vaja.
1: Exacte. De fet, hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu, perquè fa, sobretot, té tres línies, és Aviram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú,
1: Bakú, no ho he dit.
0: No,
1: no,
0: Serbatxan.
1: Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és moví.
1: Bakú, moví, moví. Bakú. Bakú deu ser Bakú, no en castellà, no? Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir...
2: Que són molt brutes.
1: Ho són de brutes, perquè ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però clar, no donen xifres. Però a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer

proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa. Clar. Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan. Clar. Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es curen en salut, però clar, això sí que és...

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així, Ara Muntanya.

0: Això és l'Ara Muntanya de la Lide Sanz, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res,
1: sempre... Sergi, no fas apologia de la platja.
0: Sempre
1: aquí
0: ens colaven aquesta cançó.
2: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
0: A la muntanya! Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
1: Uri Geller
0: i Los Cucharas, que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh? Va,
1: One hit wonder total.
0: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
2: En la biblioteca me paupeta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, música moderna.
3: Música moderna.
2: Música moderna.
0: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat discoteca, és en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca i dues discoteques.

0: els experts. I
1: que... Hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
2: Top 5.
1: Top 5. Comencem, Laia, amb quina flor?
3: Bueno, n'hi ha per triar i remenar. Hi ha cançons que tenen nom de flors concretes, com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no a una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipán de la Rafaela Carrà. Oh, de fet, n'hi ha 50.000,
1: A mi m'agrada, ets la millor flor del balcó, de la iaia.
3: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida, i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
3: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5, hi posarem Flors i Violes, de l'Osa.

0: M'encanta aquesta cançó.
1: Però aquestes flors i violes?
0: Aquestes flors i violes, i tant que flors
1: i violes. Ah, veus? Jo pensava que de la tornada és més com flors i violes i romànic.
0: Sí, així fa.
1: Ara, vale, jo pensava... Vale, molt bé. Doncs sí, sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, però no passa res.
0: És la doncs que tenen sí. Les cançons que tenen...
1: És la que l'han tocat, de fet, dimarts al desconcert.
0: Mira, mira, ara ho diuen, ja veuràs, ja veuràs.
2: De flors i violes i romaní.
3: El, ara, ara. El romaní en l'època que floreix, eh? es deu referir, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí. No és ara, eh? Ara no està pas florit el romaní. Bueno. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, eh? Ja ho recordeu. Però anem al número 4, Flor groga de Manel.

0: És que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura. Jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us ho juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algun oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3. Flowers, de la Miley Cyrus. I can buy myself flowers.
1: A mi m'agraden les mimoses com a flor groga.
0: Oh,
2: i a mi les roses és, de Mishima.
0: Aquestes flueixen al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, de les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte. Va, en el número 2, Flor de pols, de roba estesa. Flors de terra salada.
1: El grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
2: Hosti, noi.
0: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
2: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, bueno, hem de pensar que se salvarà el Girona.
0: Clar, home. Sí, com sigui, estava que mai està temps, ai, perdoneu, Flor de pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella oceà que estava en aquest disc Rosa Permanent. Sí. Recordeu que va sonar molt, Oceà.
2: Home, aquí la vam punxar moltíssim.
0: I en canvi, que us fa de pols, jo trobo que és xulíssima també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, l'hem de dir a la Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
2: Sí, que la...
0: Ah, ja ho ha fet, Doncs aquesta no la va posar.
2: No, crec que no.
0: Doncs mireu, és molt xula. I aquest és el número 1. Sempre és el número 1, Flor de primavera, de Troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
2: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bueno, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha en Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és arribar al bon temps i el Garriga aquí... Sí.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La veu de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat.
1: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
4: Al Ripollès, una de cada quatre persones són majors de 65 anys, una xifra que anirà en augment en els pròxims anys. Defensem que les persones grans ocupen un espai especial, ja que són elles les que transmeten records i tradicions de la nostra cultura i tenen una gran experiència de vida i uns valors socials vinculats al territori i a la seva història, que són la nostra essència. Des d'Ubuntu oferim activitats per promoure un envelliment actiu al territori, tot posant el focus en espais que afavoreixen el benestar físic, social i emocional de les persones grans. El nostre repte és vetllar per reconèixer el rol social de les persones grans a la nostra societat i alhora treballar per tal que puguin gaudir d'activitats que promoguin l'envelliment actiu i l'aprenentatge al llarg de tota la vida. I tu, com pots implicar-te per valorar i integrar la saviesa i l'experiència de les persones grans a la teva comunitat?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Arran del petit incendi que es va produir dilluns al matí a l'antic Molí Gros, també conegut com a Molí de Cal Espona, de Sant Joan de les Abadeses, i que els bombers van apagar amb rapidesa, ha sorgit el debat sobre la situació d'aquest edifici abandonat. Cal recordar que és una construcció del segle XVIII i va ser remodelat el 1928. D'estil noucentista, està catalogat com a bé cultural d'interès local, BECIL, i està inclòs a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. La fàbrica Espona és propietat d'una empresa d'obra pública que només té interès en el salt d'aigua per l'electricitat. L'alcalde Ramon Roquer explica que aquella parcel·la és molt gran.
2: Hem de tenir en compte que estem parlant d'una parcel·la única que inclou des de la baixada l'accés a la fàbrica i tota la parcel·la que arriba fins al riu i, per tant, abraça des del pont fins a ben bé el marge. El fet de que no estigui tancat amb una cadena no vol dir que no sigui privat. És veritat que la propietat moltes vegades s'ha queixat de l'accés de la gent en el sentit de que poden prendre mal. Inclús, és veritat, moltes vegades hi ha hagut intrusisme a la seva propietat i, per tant, també s'ha queixat del fet de que hi hagin hagut persones que hagin accedit a la seva propietat privada.
1: La propietat no té les instal·lacions en bon estat i això és fruit del tancament de l'empresa i l'abandonament de l'espai. Tot i això, també és degut a l'alt cost de manteniment, que és difícil d'assumir per la propietat. Amb tot, l'Ajuntament també hi vol intervenir.
2: Des de l'Ajuntament fa com a mínim 2 anys que estem treballant allò intensivament amb la propietat i aquesta, una mica amb la col·laboració també i amb l'assessorament de l'Ajuntament, ja ha redactat un primer projecte de sanejament de l'espai, d'enderroc d'aquells edificis que el Pla General ja preveu que s'han de poder enderrocar per poder donar també una utilitat a aquells que queden. I en quant al molí, el Pla General el qualifica d'equipament privat i, per tant, és un edifici que és dels edificis que es manté, per tant, s'ha de recuperar i la propietat haurà de recuperar i on, com deia, com a equipament s'hi podran donar molts serveis.
1: En el cas de la Fàbrica Vella es preveu un ús residencial. Històricament, a l'edifici del molí hi ha accedit gent jove de forma esporàdica i alguna persona hi ha estat de forma més permanent, però ara estava buit i abandonat. Pel que fa a l'incendi, la policia continua investigant i sembla ser que es van cremar alguns mobles i tot indicaria que podria ser provocat.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: En el darrer ple de Ripoll, tots els grups municipals es van posicionar sobre el projecte d'extracció de recursos miners a les planes del Montorro a Sant Bernabé de les Tenes, a càrrec de l'empresa Àrids Manlleu. Alguns dels veïns havien demanat a l'equip de govern si podia passar una moció que posés el debat sobre la taula, que venia avalada per la força de més de 1.700 signatures per tal de que no s'executi el projecte i perjudiqui les activitats agràries, culturals o ecològiques de la zona. La proposta va prosperar amb només 3 vots a favor d'Esquerra Republicana i de l'Alternativa per Ripoll CUP i 10 abstencions d'Aliança, Junts i som-hi. El bloc d'Esquerra va ser el més crític amb el projecte d'extracció d'àrids. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra.
2: Perquè segons ens diuen, hi haurà 7 hectàrees d'explotació cel obert afectades, 8 anys de concessió, més possibilitat de que s'ampliïn aquest termini, més de 4.000 metres quadrats de material per extreure i més de 3.000 camions l'any per la carretera d'Olot, el carrer Girona i el carrer Progrés, que ja està més que malmès.
1: Pérez va denunciar l'impacte negatiu que suposaria una activitat extractiva com aquesta en l'ecosistema, el paisatge, la flora i la fauna, les zones d'esbarjo o els espais agrícoles i ramaders. L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança entenia que ningú vol que li posin un polígon, un cementiri o una planta d'àrids al costat de casa, però és necessari com a societat.
3: Aliança Catalana creu en la propietat privada i en el dret dels propietaris a desenvolupar l'activitat econòmica que creguin oportuna per treure rèdit dels seus terrenys. No és una activitat incompatible la que es proposa, doncs segons el planejament està contemplada i per tant pot efectuar-se. Recordar que la llicència no l'atorga l'Ajuntament, l'administració competent és la Generalitat. Nosaltres ens hem limitat a fer el que ens pertocava com a ens municipal, que és demanar els diferents informes tècnics i informar de la taxa que estipulen les ordenances, que en aquest cas és molt alta, que probablement doncs, acabarà desincentivant la inversió.
1: En aquesta en concret, la posició de l'equip de govern era neutral. Jordi Hostenc, de la CUP, deia que la neutralitat era facilitar que això pugui passar i no compartir la idea de no poder incidir en la propietat privada.
4: Si allò que fas només té un impacte en la teva propietat, és un tema, però quan allò que tu vols fer té un impacte que va molt més enllà de tu, home, llavors la institució nosaltres creiem que sí que hi ha d'incidir.
1: Ferran Raigón, de Junts, va subratllar que no hi ha motius per pensar que la Generalitat no serà exigent amb que l'activitat compleixi els requisits establerts, com si ho ha estat amb els projectes del polígon de Can Franquès, del Bike Park o els expedients de la zona del Pla d'Ordino. Sobre el pas de camions va dir això.
5: Des de l'any 2009 hi ha una activitat semblant a la zona i que part d'aquesta activitat doncs, es fa en municipi de Ripoll i és una activitat d'una altra empresa que se li va donar aquesta llicència l'any 2006. Per tant, perquè la gent se situï en temps del tripartit. D'aquesta activitat no hi ha hagut cap reivindicació per part del veïnat notòria.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, justificava l'abstenció per la manca d'informació, tot i que s'havia aconseguit l'objectiu de posar-ho sobre la taula.

0: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort.
1: Presoners d'un món
0: de possibilitats,
1: de nens podrits per tots els estats.
0: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Els nens es mutilaven els uns als altres
1: i els postres es fonien amb la

L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa. Sentim a Anna Roquer, de la Comissió de Festes.
2: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen el Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molt de soroll.
1: La Xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 FAM serà el cap de cartell del Monestir. La seguirà la banda Neon i DJ Capde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Eudalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra Salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
2: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars. Aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua i és per mirar, aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que hi participen. Em sembla que són 15 bars de Ripoll, llavors no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
1: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla La Principal d'Olot i el Piro Musical.
3: Sabies que a la web de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses hi ha un apartat on es poden fer més de 80 tràmits sense haver d'acostar-te a la plaça Major? Entre d'altres, pots demanar una cita amb un càrrec electe o un tècnic municipal, demanar còpies compulsades de documents, fer instàncies genèriques, transmetre queixes, suggeriments i propostes, sol·licitar accés a informació pública, modificar el padró, demanar l'ajornament o el fraccionament de tributs, tràmits urbanístics o sol·licitar una recollida de mobles i trastos vells o d'un vehicle de la via pública. Només has d'anar a santjoandelesabadeses.cat, apartat Ajuntament, i clicar a Seu Electrònica. Allà podràs accedir als tràmits disponibles per tema. Si teniu cap pregunta o suggeriment, no dubteu en posar-vos en contacte amb l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses.
4: There's a rumor, baby.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda Klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Raigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és de fet un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Raigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
2: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments doncs, ells pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresidenta del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu del Parlament, Salvador Vergés, tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
3: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política, que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses, doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-li les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable, tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la dansa dels clavells. We'll be right back.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sant Joan de les Abadesses és un dels tres pobles que més recicla de tota la demarcació de Girona i una de les que més ho fa de tot Catalunya.
1: Moltes gràcies per l'esforç i l'enhorabona a tots els santjoanins i santjoanines, però encara ho podem fer una mica millor.
0: Si t'ha passat per alt treure alguna bossa d'orgànic, rebuig o qualsevol residu, o si marxes de casa i tens brossa que no pot esperar la següent recollida, tens una última opció. Pots portar-la a la deixalleria durant el seu horari d'obertura.
1: Dimarts de 4 a 8 de la tarda, dimecres de 10 del matí a 2 de la tarda, divendres de les 10 del matí a les 2 i de 4 a 8 de la tarda, i dissabte de les 10 del matí a les 2 de la tarda.
0: Us recordem que l'ús continuat i abusiu de les papereres públiques per llançar-hi la brossa de casa es considera infracció i pot ser sancionat.
1: Recollida selectiva, un petit gest, una gran gesta.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: dire tu nome, per favor?
1: Mi nome è Peyu.
0: D'accordo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu santjoaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos, els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor del consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant de personal, en el seu vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida de la jubilació.
1: Pel que fa al Jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs del jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les calçotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap els dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Mas La Sala és una cooperativa d'habitatge i producció sense ànim de lucre a Sant Pau de Segúries que treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació.
2: A la cooperativa Mas La Sala practiquem l'agricultura i la ramaderia regenerativa, que en el qual un dels seus pilars és justament aquest, maximitzar la captació de carboni en base a la fotosíntesi que puguin fer les plantes de la nostra finca. Se sap que les plantes que componen una pastura, sobretot si està sana i està gestionada amb un maneig rotacional, racional o holístic amb el bestiar, optimitza i accelera moltíssim la captació de carboni de l'atmosfera del sol a través de la fotosíntesi que fan aquestes plantes.
1: I tu, estàs preparat per sacrificar comoditat, accessibilitat de productes i preu per afavorir projectes que produeixen pensant en el nostre clima?

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP. I tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
2: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
1: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Cupaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
3: Passarem del 39% del deute a final de 2025, a final de 2026 estarem al 73. No arriba al 75, però s'hi acosta. I el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se. Per tant, està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consell històric. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no ho deia hipotecar-se tant.
1: En la mateixa línia es va expressar Roquer que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
4: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us veu comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en part de gossos.
1: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.
5: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual a Gurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, a motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa, sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
2: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen el Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molt de soroll.
1: La Xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 FAM serà el cap de cartell del Monestir, la seguirà la banda Neon i DJ Capde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Eudalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra Salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
2: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars, aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua, i és per mirar aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que hi participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll. Llavors, no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
1: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla, la principal d'Olot i el piromusical.

0: Seguint les directrius de Govern Obert i Transparència, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses posa a disposició de tothom tot d'informació institucional i organitzativa, també sobre contractes, convenis i subvencions, pressupostos, gestió tributària i econòmica, a més de poder consultar els actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies. Per accedir-hi, només cal anar a santjoandelesabadesses.cat, apartat d'Ajuntament, i clicar Govern Obert i Transparència.
1: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

aquesta setmana al Mixtures comencem amb el darrer disc de The Klezmatics, la històrica banda Klezmer de Nova York acompanyada d'un cor gospel. Descobrim la veu de la cantant sudanesa Sulaf, parlem dels concerts del proper festival grec i tenim un record per Dave Manson, cantant i guitarrista de Traffic. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Consistori, ajuntaments, doncs ells pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresident del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu del Parlament, Salvador Vergés. Tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
2: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll, a les 24 hores de dia, a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-hi les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'associació de veïns del barri. També ha estat o és membre de la colla gegantera Els Pastorets de Ripoll, les parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la dansa dels clavells.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
2: Las autoridades sanitarias francesas nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
1: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu Sant Joaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el ja fossin els premiats. En el cas del premi individual, el Bric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor al consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant de personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida la jubilació.
1: Pel que fa al jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs de jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les postes sotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Arran del petit incendi que es va produir dilluns al matí a l'antic Molí Gros, també conegut com a Molí de Cal Espona, de Sant Joan de les Abadeses, i que els bombers van apagar amb rapidesa, ha sorgit el debat sobre la situació d'aquest edifici abandonat. Cal recordar que és una construcció del segle XVIII i va ser remodelat el 1928. D'estil noucentista, està catalogat com a bé cultural d'interès local, BECIL, i està inclòs a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. La fàbrica Espona és propietat d'una empresa d'obra pública que només té interès en el salt d'aigua per l'electricitat. L'alcalde Ramon Roquer explica que aquella parcel·la és molt gran.
2: Hem de tenir en compte que estem parlant d'una parcel·la única que inclou des de la baixada l'accés a la fàbrica i tota la parcel·la que arriba fins al riu i, per tant, abraça des del pont fins a ben bé al marge. El fet de que no estigui tancat amb una cadena no vol dir que no sigui privat. És veritat que la propietat moltes vegades s'ha queixat de l'accés de la gent en el sentit de que poden prendre mal. Inclús, és veritat, moltes vegades hi ha hagut intrusisme a la seva propietat i, per tant, també s'ha queixat del fet de que hi hagin hagut persones que hagin accedit a la seva propietat privada.
1: La propietat no té les instal·lacions en bon estat i això és fruit del tancament de l'empresa i l'abandonament de l'espai. Tot i això, també és degut a l'alt cost de manteniment, que és difícil d'assumir per la propietat. Amb tot, l'Ajuntament també hi vol intervenir.
2: Des de l'Ajuntament fa com a mínim 2 anys que estem treballant allò intensivament amb la propietat i aquesta, una mica amb la col·laboració també i amb l'assessorament de l'Ajuntament, ja ha redactat un primer projecte de sanejament de l'espai, d'enderroc d'aquells edificis que el Pla General ja preveu que s'han de poder enderrocar per poder donar també una utilitat a aquells que queden. I en quant al molí, el Pla General el qualifica d'equipament privat i, per tant, és un edifici que és dels edificis que es manté, per tant, s'ha de recuperar i la propietat haurà de recuperar i on, com deia, com a equipament s'hi podran donar molts serveis.
1: En el cas de la Fàbrica Vella es preveu un ús residencial. Històricament, a l'edifici del molí hi ha accedit gent jove de forma esporàdica i alguna persona hi ha estat de forma més permanent, però ara estava buit i abandonat. Pel que fa a l'incendi, la policia continua investigant i sembla ser que es van cremar alguns mobles i tot indicaria que podria ser provocat.
3: La veu, música i informació. 2, 1, 2, 3, 4.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
1: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vola amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
1: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
1: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
1: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat. Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casador i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui aquest matí els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi al teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del Hombre Club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
0: Notícies en xarxa.
1: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òndius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Seran les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
1: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països, un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto al fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto al fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Per cercar l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
0: La xarxa de comunicació local.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
5: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
4: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
6: O acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
4: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
3: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
3: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
3: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
7: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
12: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
7: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
3: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
1: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones. Zones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
3: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas, demanant que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
13: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
14: Lo que estamos pidiendo es que nos sentamos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
13: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: Notícies en xarxa.
3: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
16: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
17: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
15: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
7: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
3: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
7: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
3: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
19: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
18: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
20: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
3: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
21: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
22: No hem entrat bé al partit, és un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
21: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Fondaglòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
4: Tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs, els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
21: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'únic punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
3: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi, on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços, amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugar contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Ondius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi al teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena a un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ahora mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saïf Abu Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els Ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-vos i invertir-vos de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
5: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català, per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
21: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
21: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
23: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
21: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja de Noia, Sergi Lladó.
24: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
25: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
24: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Celrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, s'iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
26: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que el genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez és treballador de Leche Pascual.
27: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
26: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
4: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
0: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
4: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volíem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
0: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la Conselleria. A més, a partir d'ara, es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
0: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
4: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
0: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar la jornada

0: dades en la reutilització i la transformació.
1: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
0: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. IUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
2: Hi ha en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrico-Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Saritjol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
4: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
3: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts, el primer el següent amb el Moll de Costa com a epicentre i el darrer a l'entorn del Camp de Mar.
2: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
5: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano a partir de les 9 del vespre. Els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Michel és el tècnic gironí.
6: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full.
5: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
7: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafan tirando de, bueno, pues de talento, ¿no? De talento. Bueno.
5: El Lima Horta, que estava disputant el play-off de descens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
2: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El creuer Òndius marxarà d'Espanya com a tard a les 7 de aquesta tarda després d'haver estat durant un dia i mig fondejat a Tenerife, posarà rumb als Països Baixos un cop els darrers passatgers siguin evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts. La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu i ha explicat el que passarà.
2: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
1: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes ha donat negatiu a la prova a tots els passatgers catalans i espanyols que han començat a fer la quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que podria aprovar-se abans que acabi el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. I el govern ha canviat d'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Sumen més de 200.000 hectàrees perquè cal que siguin operatius per fer la contenció del foc i caldrà actuar en unes 34.000. I l'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs de l'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt entre el Vallès Occidental i el Bages ha permès descobrir una antiga necròpoli del segle X. I darrer punt, amb protagonista el Futbol Club Barcelona, que celebrarà el títol de Lliga amb l'afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de la ciutat per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Madrid i que s'ha celebrat fins a altes hores de la matinada a Plaça Catalunya perquè, recordem, hi ha obres a la Rambla. En farem un seguiment de tot plegat. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con i.
3: Bien. Peyu!
4: Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns de cognom 4 de maig de 2026. I avui tornarem a un dels inicis antics del magazín. Farem diverses efemèrides, com per exemple que un dia com avui de 1936 Frederica Montseny assumia a Madrid la responsabilitat del Ministeri de Sanitat de la Segona República Espanyola. Dos anys més tard, el 38, la Santa Seu reconeixia el règim de Franco com a govern legítim d'Espanya. L'any 1961, els activistes pels drets civils Freedom Riders iniciaven el primer viatge de la llibertat de Washington a Nova Orleans, desafiant la segregació racial al transport públic als Estats Units. En passar per Alabama, eren atacats per policia i membres del Ku Klux Klan que van incendiar l'autobús. Un 4 de maig de 1972, l'Organització per la Defensa del Medi Ambient, fundada al Canadà, Don't Make a Wave Committee, canviava el seu nom oficial pel de Greenpeace Foundation. L'any 1974, la banda sonora de la pel·lícula Golpe, de Sting, encapçalava les llistes d'èxits als Estats Units. L'any 1993, P.G. Haver publicava Rid of Me, el seu segon i últim treball com a trio. L'any 2000, el virus informàtic I Love You paralitzava milions d'ordinadors arreu del món. I de virus en virus, perquè el 2020 feia dos dies que se'ns permetia fer esport i passejos d'adults en franges horàries en un moment que l'estat espanyol comptabilitzava 25.000 morts per coronavirus. Un dia com avui s'anunciaven les mascaretes obligatòries al transport públic i les llibreries rebien els primers clients amb cita prèvia. Només un client a la botiga, guants, gel i sense tocar els llibres. I un dia com avui, de 1970, la Guàrdia Nacional dels Estats Units obria foc contra una manifestació a la Universitat Estatal de Kent, Ohio. S'hi havien concentrat més de 3.000 persones per protestar contra la incursió dels soldats nord-americans a Cambodja en el marc de la Guerra del Vietnam. Varen morir 4 estudiants, dels quals no estaven ni tan sols participant de les protestes. Hi haurien molts ferits. Entre les reaccions a la indignació que van provocar els fets, que van polaritzar encara més les protestes, hi ha la de molts grups musicals que els van reflectir les seves lletres, com els Devo, que es va crear a partir d'aquests fets, Yes, Genesis, i també Neil Young, que va escriure el tema Ohio, que amb Crosby, Stills & Nash publicarien només 10 dies més tard.

0: Aquest dissabte 16 de maig, a la plaça Barcelona de Sant Joan, hi haurà una matinal solidària de Bike Control per recaptar fons per l'Oncotrail 2026. La iniciativa l'organitza un grup de runners santjoanins que participaran en aquesta cursa solidària per equips i que necessiten reunir aquests diners, 1.000 euros, per formalitzar la inscripció. La jornada inclourà 3 sessions, refresc, cervesa i pica-pica, amb l'objectiu de sumar esport, ambient de poble i compromís contra el càncer. Tenim una de les persones que està darrere l'organització, en Pol Candelo. Hola, Pol.
1: Bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: No hi ha de què.
0: Primer de tot, explica'ns una mica qui sou aquest grup de runners de Sant Joan que us heu proposat participar a l'Oncotrail.
1: Sí, mira, som... Bueno, és un grup format per 10 persones, 8. N'hi ha 8 que som els que fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden tot el que és a les furgos, perquè, clar, no sé si coneixeu com va l'Oncotrail, però són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones, però sempre n'han d'estar corrent 4, vale? Llavors, mentre els 4 corren, el següent equip ens espera a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell, en Ricky i l'Eric, que són els que porten les furgos i ens ajuden això, no? A fer el trasllat de tram a tram.
0: Llavors l'equip... Ja que n'has dit alguns noms, anava a dir això, digue'ls tots.
1: Sí. Mira, doncs l'equip som, jo, en David Casas, en Gerard Rodríguez, llavors hi ha en Moll, un noi de Camprodon, llavors en David Ruiz, l'Oriol Coromines i en Juan Carlos Bolaños. I llavors tenim això, l'Eric Bassaganya i en Riqui, que ens ajuden amb el que és la logística amb les furgos i una mica... I una mica, per fer pinya també ens ajuden una mica en tot.
0: L'altre dia vaig conèixer... De fet, no és que la conegués, ja la coneixia, però vaig saber que era una de les persones que organitzava l'Oncotrail i em deia que tampoc no hi pot córrer tothom que vol, no? Que a vegades hi ha equips que se'n queden fora. Això com va? És a dir, vosaltres ja sabeu qui participareu i heu de reunir aquests 1.000 euros? O sí. Com va?
1: Això es fa un sorteig. Tu primer fas com una inscripció per entrar al sorteig i llavors hi ha un dia que es fa el sorteig i si tens la sort d'entrar, pues entres. I si hi ha molts equips que es queden fora. Nosaltres, de fet, aquest és el segon any i hem tingut la sort d'entrar-hi els 2 anys. Però sí que sé de gent que han muntat l'equip i llavors no han pogut participar per això, perquè... Clar, al final tot el que són curses solidàries amb el càncer la gent es volca molt i hi ha molts equips i hi ha alguns que no tenen tanta sort i no poden entrar.
0: En tot cas, això s'entén que la primera motivació és una motivació solidària, però entenc que la cursa deu ser molt, molt xula i molt interessant perquè hi hagi tanta gent també que la vulgui fer, no?
1: Sí, sí. La veritat és que ja et dic, nosaltres és el segon any que participem i jo l'any passat que vaig anar vaig quedar encantat i em va agradar moltíssim. A nivell d'organització està superben muntat i clar, jo crec que sempre que són curses així enfocades en l'ajuda contra el càncer, jo crec que la gent respon molt. Al final és un problema que avui en dia qui no té algun familiar o algun amic, tothom ha patit, no? Més de prop o més de lluny, i la gent es volca molt, i realment allà hi ha un ambient molt maco, la plaça allà, el que és la sortida, està superplena, un ambient molt festiu, i és que és molt guai. Vaig quedar encantadíssim, em va agradar molt, i per això que estem repetint, perquè és que va ser l'experiència és molt guai.
0: Això, per aconseguir aquests 1.000 euros, heu organitzat una matinal de Bike Control a la plaça Barcelona. Com va sorgir la idea de fer una activitat com aquest tipus?
1: Sí, clar, al final per fer la inscripció necessitàvem aquests 1.000 euros i, vam fer així un brainstorming, no? Una pluja d'idees i una de les possibles maneres de recaptar, potser no farem els 1.000 euros, però si més no fent a la meitat el que podem, va ser aquesta. Vam dir, per què no fem això? Teníem els recursos, perquè la Mireia Bassaganya, gràcies a ella que es deixa les bicis i jo que treballo allà i que també li faig classes de spinning, vaig dir, podem provar de fer això, aviam com va. I l'any passat va anar molt bé. No recordo ben bé la quantitat que vam recordar, però quasi bé va ser la meitat. I bueno, i vam dir, doncs aquest any repetirem. I llavors la resta de diners, doncs gent també que ens diu, doncs vinga, va, jo ja que sé que hi participeu, doncs us dono 50. Gent que també es vol, que no sé d'alguna manera o altra, diu, doncs mira, jo us pago una caixa de cerveses i que les vendreu allà durant el pica-pica, perquè hi ha gent que potser no ve a ser, no participa a la matinal, el que és pedalar no ho fa, però ve allà i consumeix i ens ajuda a la seva manera i també es fan aportacions i jo què sé, hi ha altres entitats. Hòstia, si no recordo malament, crec que era la comissió de festa l'any passat, va dir, doncs mira, nosaltres col·laborem i us paguem una caixa de cervesa, saps? Bueno, doncs tothom aporta el seu granet de sorra i amb nosaltres doncs tot és benvingut, la veritat.
0: Explica'ns, per la gent que no hi hagi anat, l'altra vegada, com funcionarà la jornada? I cal tenir experiència prèvia en bike control o en spinning?
1: No, no, aviam, l'spinning en si sí que és una activitat, aviam, que quan tu vas així en l'idea de... en el dia a dia del gimnàs, doncs és una activitat molt curta, però és com molt intensa. Però bueno, allà al final és un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinada allà divertida. Llavors, ja et dic, l'spinning en si sí que és una activitat intensa, però allà el que farem és repartir-ho, fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. ¿Vale? Llavors, tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica, doncs com a agraïment, que hi entrarà, bueno, un refresc i quatre patates, quatre olives. I llavors tu pots fer a la franja horària que tu et vagi més bé, o m'avises a mi o aviseu a la Mireia, el cartell ja hi ha el número de telèfon, i jo llavors t'apunto, perquè això sí que les places són limitades per cada franja horària. Tenim 20 bicis, llavors, clar... I ja està, i vens allà, fas la sessió, i en el cas de que en alguna franja horària no hi hagués les bicis plenes, doncs podries repetir sense cap problema.
0: Vale? Creieu que les omplireu? Com va d'inscripcions? O la gent va a última hora?
1: Anem bé, però bueno, aviam si aquesta última setmana que hem de fer una altra apretada, perquè, per exemple, la franja de 11 a 12 ja quasi ho tenim ple, però de 10 a 11 i de 12 a 1... de moment encara no les tenim plenes. Però bueno, també esperem que la gent sempre va a última hora. Hi ha gent que ha dit que sí que vindria però que encara no estan apuntats, i si no, el mateix dia a vegades també hi ha gent que diu, hòstia, que guai, l'any passat ens va passar, hòstia, que guai, feu això, va, i els vam animar, va, vinga, després a buscar unes bambes, uns pantalons curts, i a l'última hora doncs també es van afegir.
0: Segur que hi ha pla B, i de fet ara acaba d'obrir les temperatures i precipitacions dels pròxims dies, i just de tots els dies que surten, que em sembla que són 10, l'únic que no plou és dissabte.
1: Sí, ja, ho hem estat mirant, sí, de fet pel grup... ho hem vist, i que el dissabte és no? El dia que fa la finestra de bon temps, i bueno, mira, serà perfecte, però bueno, el temps és molt canviant i poder encara tindrem sort, i també es farà bo tot el cap de setmana.
0: I si cal, ja hi haurà pla B, no? Ho fareu
1: sí, com dintre. Que es fa a la plaça Barcelona, doncs nosaltres al final les bicis les tenim al pavelló, ho fem a l'aire lliure, doncs, perquè de cara al bon temps, doncs, no sé, és més agraït i és més guai. Però si no, ho podríem fer allà a la mateixa sala on fem spinning, i si no, aviam, poder estar al pavelló. No sé, de moment, com que pintava bé de meteo, no n'hem parlat gaire d'això, la veritat. Però bueno, ja. Algo farem, si no.
0: Ja per anar acabant, Sant Joan ha demostrat que és un poble això amb força tradició esportiva i també molta capacitat de mobilització. Noteu, no?, aquest suport, tant sigui apuntant-se a la gent com el que comentaves abans de la participació donant una caixa de cerveses o amb alguna aportació sense haver vingut a l'activitat, per exemple.
1: Sí, sí, nosaltres no ens ho pensàvem, la veritat, i sense... Tot i aquest any hem fet més difusió a través de redes socials, i com que també era el segon any, i l'any passat, que era el primer any i que, bueno, era així com molt entre nosaltres, molta gent, a la que es va enterar que fèiem això, d'alguna manera o altra ens va ajudar. I et dic, o feien una aportació amb diners, o no sé, el que t'he dit, doncs mira, jo et pago una caixa de cerveses, o jo, no sé, et deixo la nevera, i des de la comissió de festes també ens van dir, et deixem la nevera, I la carpa i el que sigui, saps? Que a vegades no sempre és no només l'aportació amb diners, però si et deixen bueno, material i t'ajuden i s'involucren, doncs això també s'agraeix, saps?
0: Algun any em sembla que ha sortit que hi havia una borrada d'equips de Sant Joan, no sé si aquest any sabeu si n'hi ha algun altre.
1: No en tinc ni idea, no sé això, no sé. Sí, sí que sé que hi havia altres equips que feien, altra gent d'aquí Sant Joan que feien equip, però no sé quan serem aquest any d'aquí Sant Joan, no sé, no en tinc ni idea. Molt no n'he parlat encara. No. Sé que hi havia el grup de l'Anna Palmerola i així, que crec que aquest any no ho fan, que elles també eren unes expertes en l'oncotrall perquè l'han corregut bastants anys, i inclús nosaltres l'any passat, que era el primer, li demanant coses i tal, però crec que aquest any també, no sé si no fan equip o no sé si tenen alguna cosa aquell mateix cap de setmana, però crec que aquesta no el fan. I la resta no en tinc ni idea, no sé. Suposo que algun més hi haurà perquè la gent es volca molt i perquè segur que hi haurà algun altre equip.
0: Ho investigarem. De fet, queda molt, això de l'Oncotrail. Ara, sí, ara feu això, però això és el 3-4 d'octubre,
1: Exacte. Sí, sí, encara queda una mica. Doncs... I si d'aquí que arribi l'Oncotrail encara podem fer alguna altra activitat per acabar de recordar els 1.000 euros. Aviam com anem i com va sumant.
0: Molt bé.
1: El tema diners, i si arribessin no, i si no poder, no sé. Doncs... Poder farem algun altre matinal o alguna idea.
0: Doncs ja estarem atents i també ens ho feu arribar perquè en puguem fer difusió. Pol, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I la Castanyada del Cabró Rock ha presentat el cartell de la seva segona edició, que enguany passa de dues jornades a una de sola, de fins a 17 hores de música. Serà el pròxim 31 d'octubre, coincidint amb la Castanyada i la Vigília de Tots Sants, i al recinte de Can Guitet de Montmeló hi tocaran l'Axan Busto, els Pets, la Ludwig Band, els Catarres, els Amics de les Arts, 31 Fan, Figaflowers, The Tietz, Doctor Prats, Venus, Jules i l'Opau de Pons. Si fos per aquest últim, podria durar 16 hores, i no que no hi fos ell, i tampoc passaria res, Escoltem nosaltres a l'Axan Busto, Més que la meva sang, que després de molts anys, no sé quants, però fa un munt de temps que no tocaven juntament amb els Pets, i ho faran en aquest concert. Més que la meva sang.

0: Avui parlem d'ocells, però també de paisatge, de rius, de boscos i de la manera com mirem el nostre entorn més proper. La Lourdes Solano ha publicat Ripoll entre plomes, una guia divulgativa que reuneix més de 140 espècies d'ocells observades a Ripoll, aus que hi viuen tot l'any, que hi passen l'hivern, que hi venen a criar o que simplement hi fan parada en els seus viatges. El llibre és fruit d'anys d'investigació, de feina, de camp, i vol acostar al públic un món que sovint tenim molt a prop però que no sempre sabem veure. Aquest dijous l'estarà presentant a Sant Joan, a la Biblioteca Josep Picola, i avui podem parlar amb ella. Hola, Lourdes!
1: Hola, bon dia!
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Merci, a vosaltres.
0: Justament ara en parlàvem que has despenjat i el primer que hem sentit han set ocells.
1: Sí, exactament. Sí, bueno, aprofito una miqueta doncs, cada dia que puc per sortir a mirar ocells. Avui, però, no estic a Ripoll, eh? Però sí.
0: Avui a Ripoll els ocells tampoc deuen estar gaire contents, no? Vull dir, amb tanta festa suposo que també alguna cosa els deu afectar, no?
1: Bueno, no pensis, eh? Ells van una mica a la seva. Ho dius per la música,
0: clar,
1: suposo. Però
0: sí, sí.
1: No, en general van fent una miqueta a la seva.
0: Explica'ns, com neix Ripoll entre plomes?
1: Doncs Ripoll entre plomes, com has explicat tu, és fruit d'anys d'investigació. De fet, que m'hi vaig posar en sèrio potser uns 3 anyets, que vaig decidir doncs, anar una miqueta més enllà i posar-me doncs, a recollir exactament doncs, tots els ocells. Però bueno, que fa que miro ocells a Ripoll en deu fer molts anys i sempre he tingut doncs, aquesta il·lusió, no? De poder fer doncs, com aquest recull. No? No tant potser el llibre, però sí un recull de veure què és el que hi ha, no? Perquè sempre diem és que a Ripoll no tenim ocells. Bueno, sí n'hi ha, no? Com has dit, 140, que no són pocs, no? Per tant, déu-n'hi-do els que tenim.
0: I quan vas dir, ostres, tot això que estic fent val la pena per un llibre?
1: Bueno, justament quan vaig començar a veure que tenia molt material, perquè el recull ja l'havia començat a fer fa molt de temps, i quan vaig obrir la llibreta, perquè jo escric sempre amb llibreta i també doncs, dibuixos, quan em vaig adonar doncs, que tenia potser com 70 pàgines escrites i vaig dir, uau, ostres, això ja va una mica més enllà. I llavors sí que vaig dir, ostres, doncs ara sí que t'has de posar més en sèrio i acabar els dibuixos i acabar la investigació i posar-t'hi una miqueta més. Vull dir que, bueno, que això deu ser fa potser aproximadament doncs, uns 3 anyets, més o menys.
0: Això ve de la teva formació? És curiositat? Dibuixes i llavors t'has interessat pels ocells? Ja, exactament, qui és la Lourdes, per qui no et conegui?
1: Bueno, jo sóc mestra de professió i psicòloga ara. És a dir, he deixat el món de l'educació per dedicar-me al món de la psicologia i el món dels ocells és pur, bueno, això, hobby. Per tant, no m'hi dedico, no sóc bióloga ni res, però sí que he fet molts cursos perquè, bueno, sempre m'ha interessat doncs, tot això ja des de ben petita i he fet cursos així una mica de biologia en general, eh? No per específicament de res. I llavors els dibuixos sí que també és una cosa que tampoc... Aquí sí que no he fet cap curs. Em vaig comprar un llibre de Com dibujar aves i a partir d'allà vaig començar doncs, a fer una mica assaig-error, de provar i, bueno, i a veure què sortia, més que res.
0: Per tant, que el llibre funciona. Els hauries d'escriure i dir-los que va bé, que funciona, no?
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: El llibre recull més de 140 espècies. No sé si, és a dir, ha estat fàcil o allò, arribar a les 100, a les últimes 10 va ser de molta observació, de molts dies de provar d'aviam si trobem aquest ocell. Com ha anat?
1: No, de fet, la investigació va en dues línies. Una, els ocells que jo he pogut anar trobant, no més que ressar molt en el sentit de dir, ostres, anem a veure si aquest ocell està aquí, sinó de sortides i anar registrant a veure què és el que deia. I en segon lloc, doncs, utilitzo una pàgina web que és la d'Ornito, de l'Institut Català d'Ornitologia, on es recullen tots els ocells que hi ha a Catalunya. I llavors tu pots triar específicament a Ripoll. I no cal que sigui jo com observadora, sinó també tenim altres observadors, per sort, i vaig recollint doncs, el que els altres observadors també han vist. I n'hi ha algunes d'aquestes espècies que jo a Ripoll no he vist, però igualment l'he marcada, perquè he pensat que és important, ja que ha sortit també aquí a l'Ornito, vol dir que sí que hi és. Per tant, l'he posat. i dir-te també que n'hi ha d'altres persones que m'han dit, ai, és que no has posat tal ocell, no? Per exemple, l'altre dia em vaig trobar una persona que em va dir, és que no has posat la becada. Dic, no l'he posada, possiblement passa, perquè és migrant, però és que ningú l'ha registrat. Per tant, doncs tampoc me'n refio. És a dir, del boca a orella no me n'he refiat gaire, sinó d'aquest mes que està registrat en algun lloc.
0: El gall que està a l'escut de Ripoll, què dies?
1: El gall, no. No, no, ara no pensis, ara m'ha fet gràcia perquè hem portat un gall fer a la zona de Baiter. Per tant, bueno, qui sap, potser nidificarà i tindrem gaifers per aquí, dos, o no sé, bueno.
0: Quins espais de Ripoll són especialment interessants per observar ocells? I no sé si, és a dir, suposo que has anat a l'entorn, des d'una plaça també es poden observar, no? Però com, quin lloc tu recomanaries?
1: Bueno, de fet, com has dit tu, bé, a tot arreu n'hi ha, eh? Però bueno, a mi especialment m'agrada el costat del riu, perquè m'agraden molt els ocells que vénen al costat del riu, i aquests són fàcils, no? Un bernat pescaire, un martinet blanc, un blauet fins i tot, una merla d'aigua, són molt fàcils, i aquests, doncs, al costat del riu es veuen, doncs, això, sense binocles. I llavors també tenim a la zona del camp, on tenim una miqueta més de camp, doncs també que es poden veure altres ocells, com per exemple rapinyaires, un xic més grossos.
0: El de la portada, el del cartell, crec que és una merla d'aigua, oi?
1: És una merla d'aigua, sí, sí. És la típica, per mi és la més maca de Ripoll. Bueno, no sé si la més maca, però potser la més especial, no? Perquè vol dir una miqueta que el riu està net i que l'aigua és bona. Per tant, l'he volguda remarcar una miqueta justament per això, no? I també doncs, el dibuix del riu Ter i del riu Freser, no? Una miqueta l'aigua barreig.
0: El subtítol parla d'una guia divulgativa, no sé quin tipus de lector t'adreça, si és un llibre per persones que ja coneixen l'ornitologia o també per qui simplement té curiositat.
1: No, de fet és una miqueta per això divulgativa, no? Una miqueta per tothom, no és una guia identificativa, d'això ja en tenim d'altres que són molt bones, no? Sinó que el que vol és una mica acostar el món de l'ornitologia doncs, a la gent del poble, no? La gent que tenim aquí a l'entorn, tant Ripoll com Sant Joan, com bueno, tot el Ripollès. No? Una mica l'objectiu d'aquest llibre és que la gent quan surti que se n'adoni que sí, que tenim ocells, no? I que si el sol fet d'ara mirar al cel i dir, doncs mira, aquest ocell potser surt en aquest llibre, doncs ja haurà complert completament l'objectiu del llibre, de fet.
0: Una de les coses atractives del llibre són les curiositats. No sé quina espècie t'ha sorprès més pel seu comportament o...
1: Ostres, de curiositat és que n'hi ha moltíssimes, eh? N'hi ha moltíssimes, des de la merla d'aigua, per exemple, el tel que porten els ulls per protegir-se de l'aigua i com que són... Sí que anen dintre l'aigua, no? I caminen per sota de l'aigua, de fet, s'hi han de veure, no? I protegeixen els seus ulls amb un tel. Des d'això, que és una cosa més simple, fins a altres ocells que, bueno, no sé, com nidifiquen o com fan els nius, o, bueno, ja, és que de curiositats n'hi ha moltíssimes. Sí, sí. Com diferenciar mascles de femelles, també, alguna vegada és el blauet, no?, que diem que és molt, molt bonic, es diferencia d'una manera bastant fàcil entre mascle i femella. I també, doncs, ho he recollit una miqueta en el llibre.
0: Per algú que vulgui començar a observar ocells, què li recomanaries? No sé si calen prismàtics, la guia, evidentment. Paciència, sortir a primera hora...
1: Mira, tot.
0: Tot cal això?
1: Prismàtics, sí, una miqueta. Bueno, prismàtics com a tal, si vols començar, si no saps si t'agradarà o no t'agradarà, doncs, bueno, potser simplement sortir a caminar. Sí que les hores primeres del matí són una mica més bones, perquè és quan es desperten, surten, canten i els veus més bellugar-se. Per tant, aquestes són relativament bones. I sí, una guia identificativa, que pot ser molt simple, també. Després a vegades es fa més petita, però, bueno, aquestes fins i tot desplegables que hi ha, no? I després, si t'agrada, doncs uns petits binocles, perquè així ja comences a veure una miqueta més què és el que tenim. Fins i tot a vegades començar amb algun projecte. El projecte de l'Institut Català d'Ornitologia tenen algun projecte que són molt, molt fàcils, que enganxen una miqueta la gent, no? El projecte jardins, per exemple, si tens un parc al davant o tens un petit jardí a casa, doncs et donen com unes petites instruccions de quins ocells veure, no? I com registrar-los, i això a vegades doncs, a la gent li agrada, no? I llavors que en seguida t'enganxes.
0: Com un joc, no?
1: Exacte, sí. Com dir, pues mira, he vist aquest, no? Fas un tic. I demà veig aquest altre, no? I fas com un tic. Per tant, és com, sí, com un joc, exacte.
0: I el que no hauríem de fer, quin és l'error que cometem més sovint quan sortim a observar la natura o ocells en concret?
1: Doncs, clarament, molestar-los. No, voler, doncs, jo què sé, veus un niu, per exemple, i voler-te apropar més al compte del niu, no? O voler agafar els pollets, o el que sigui, molestar-los, jo crec que és una de les coses que hem de tenir més presents de no fer, no? Si estan al nostre hàbitat, els hem de respectar, i agafes uns bons binocles i t'ho mires, i si no hi arribes avui, doncs demà potser et sortirà i els veuràs una miqueta millor. Per tant, mirar ocells vol dir també respectar-los. Hi ha com un codi ètic, també. És a dir, els ornitòlegs aficionats i els ornitòlegs que s'hi dediquen també tenim com una mena de codi ètic molt interessant, no? Que diu justament això, el respecte als ocells.
0: Els ocells no en tenen de límits de poble, per això vens a presentar la guia a Sant Joan. No?
1: Sí,
0: De fet, és això, com que no hi tenen de límits de poble, aquesta guia també pot interessar, no? Els veïns i veïnes de Sant Joan són els mateixos més o menys que trobarem aquí, no?
1: Sí. Bàsicament jo diria que són bastant semblants. Podia haver fet una guia, de fet, del Ripollès, però el Ripollès sí que és molt més extens i per això vaig voler fer una guia exclusivament de Ripoll, però si ampliem una mica el territori Sant Joan, Can de Bànol o fins i tot Ribes, ens trobem amb molts ocells molt semblants. Vull dir que faltarien alguns, potser, fins i tot a Sant Joan potser n'hi hauria algun que, de més que Ripoll, però per exemple hi ha la cuareta groga, que a Sant Joan sé que ha passat i sé que hi és, i a Ripoll, per exemple, no està identificada. Per tant, imagineu-vos, potser en teniu algun de més i tot.
0: Hi haurà continuïtat al projecte? Tens pensat fer algun altre... Continuar observant, ampliar dades o portar aquesta feina a altres formats?
1: Bona pregunta. Continuaré mirant ocells, això està claríssim. De moment, el temps que pugui, continuaré mirant-te'ls, dibuixant-te'ls, fotografiant-te'ls, fent-los una miqueta de tot i ampliant el meu coneixement personal. I després, com que sempre vaig recollint dades, perquè a mi m'agrada molt, doncs veurem. La idea seria poder fer alguna cosa del Ripollès, però és una envergadura una mica gran, I potser aquí sí que necessitaria doncs, ajuda d'algú més que en sapigués un xic més que allò.
0: Quin és el més complicat de dibuixar? Ja anem acabant, eh?
1: Uf, de dibuixar! Jo per mi els rapinyaires. És a dir, els aligots, el milà, tots aquests per mi són una miqueta més complicadets. Suposo que per l'envergadura de l'ala, perquè són més grans, tots plegats, i el bec i tot això, i aquests són... Amb aquests he hagut de lluitar una mica més. No m'han sortit... la primera, la veritat és que no gaires. No gaires ocells m'han sortit a la primera, no? Però els rapinyaires els trobo bastant complexes. Sí.
0: Ja per acabar, quin ocell recomanaries que intentéssim descobrir o escoltar aquests dies? A vegades no els veiem, només els escoltem ara que som a la primavera.
1: Ara animaria la gent a escoltar a veure si troben abellerols, perquè són uns ocells preciosos que nosaltres aquí a Ripoll els escoltem de pas només, és a dir, que només els escoltem i són com una mena de neguets, petitonets, com uns neguets, i passen, per exemple, 10 individus o 12 individus i passen ràpid i sents com ànecs que passen, no? I aquests són superinteressants, a més tenen uns colors preciosos si es poden veure, i jo els he escoltat per Ripoll. Per tant, animaria la gent a veure si tenen la sort d'escoltar-los a passar.
0: Molt bé, doncs...
1: No és fàcil, però es pot.
0: Ho provarem. Ripoll, sí. Ripoll entre plomes, hem parlat d'aquesta guia divulgativa d'ocells de Ripoll per la Lourdes Solano, que aquest dijous a les 6 de la tarda estarà a la Biblioteca Josep Picola presentant-la. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu, merci.
0: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna, demà de l'Adriano Sabater. I nosaltres avui l'escoltarem parlant dels forats negres. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

Avui, a més enllà de la lluna, parlem dels forats negres. Hi ha coses a l'univers que no es poden veure, però que sabem que hi són. No brillen, no reflecteixen la llum, i tot i així condicionen el destí d'estrelles senceres. Els forats negres són en part això, una barreja d'observació i teoria. Perquè sí, cal dir-ho clar, no hem entrat mai en un forat negre. Ni sabem què hi ha exactament a dins. El que sabem prové del que observem al seu voltant i de les lleis de la física, especialment la llei de la relativitat general. Què és un forat negre? És una regió de l'espai on la matèria s'ha comprimit tant que la gravetat és extrema. Tan extrema que res no pot escapar, ni tan sols la llum. El seu límit s'anomena horitzó d'esdeveniments i al centre, la singularitat, un punt on les lleis físiques deixen de funcionar tal com les entenem. Com es forma un forat negre? Aquí és on entra la història de les estrelles. Quan una estrella molt gran es queda sense combustible, ja no pot sostenir-se i explota en supernova. I el seu nucli col·lapsa sobre si mateix. Si aquest nucli és prou massiu, ni tan sols la pressió de les partícules pot frenar el col·lapse, i n'és un forat negre. Però hi ha un pas intermedi fascinant. Les estrelles de neutrons són objectes increïblement densos, on els protons i els electrons s'han de funcionar en neutrons. I sí, una estrella de neutrons pot convertir-se en un forat negre, si acumula prou massa, per exemple, funcionant-se amb una altra estrella o capturant més matèria. Curiositats que desafien la imaginació. El temps es deforma. A prop d'un forat negre, el temps passa més lent. I com més a prop, més lent. L'efecte espagueti. La gravetat, si entréssim, ens podria estirar fins a convertir-nos en un fil. No són completament negres. El material que hi cau pot brillar intensament abans de desaparèixer. Les col·lisions entre forats negres generen ones a l'espai-temps. I es diu que l'univers tremola. I segons Stephen Hawking, poden perdre energia amb el temps i acabar desapareixent. Aquí entrem en un territori especulatiu, però fascinant. Podrien ser portals? Algunes solucions de la relativitat general suggereixen l'existència de forats de Cook, connexions entre dos punts diferents de l'espai-temps. En teoria, un forat negre podria estar connectat en un altre lloc de l'univers, o fins i tot amb un altre univers. Però no hi ha cap evidència de que això existeixi realment, i probablement serien inestables o impossibles de travessar. I si a l'altra banda hi hagués un forat blanc? Els forats blancs són una altra cara teòrica dels forats negres. Si en un forat negre tot entra i no pot sortir, en un forat blanc passaria el contrari. Res no podria entrar, però la matèria i l'energia en sortirien. És com si fos un rebot del forat negre. Algunes idees proposen que un forat negre podria connectar amb un forat blanc. O que un forat negre podria acabar convertir-se en un de blanc. Però avui dia no s'ha observat mai cap forat blanc. És només una hipòtesi matemàtica. El que sabem i el que no sabem. Hem arribat a fotografiar-ne un, com la M87. Gràcies al Event Horizon Telescope. Però el seu interior continua sent un misteri profund. Els forats negres són una frontera entre el que entenem i el que encara no. Potser els forats negres no són només llocs on tot desapareix. Potser són llocs on neixen noves preguntes. Potser no són el final de res, sinó una porta que encara no sabem obrir. Són silencis immensos enmig del cosmos.
regions on el temps s'alenteix i la llum s'apaga i la realitat es doblega. Ens obliguen a acceptar que l'univers no sempre és intuitiu i que hi ha límits al que podem veure, però no al que podem imaginar. I mentre els observem des de la distància, mentre intentem entendre'ls amb equacions, telescopis i matemàtiques, els forats negres continuen allà, quiets, invisibles i profundament misteriosos, recordant-nos que encara queda molt per descobrir, més enllà de la Lluna. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: I això és tot, i tornem demà, que vagi molt bé, adeu-siau i gràcies per escoltar-nos.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa amb bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
3: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

les que fàstic fan tristesa no han tocat ni per mi

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa, sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
2: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen el Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molt de soroll.
1: La Xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 FAM serà el cap de cartell del Monestir, la seguirà la banda Neon i DJ Capde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Eudalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra Salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
2: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correverse, aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua, i és per mirar aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que hi participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll, llavors no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
1: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla La Principal d'Olot i el Piro Musical.

0: Em faig d'això? Ho llenço? No.
1: Reutilitzar tot allò que puguem, abans de llançar-ho, és important. Dóna-li una nova vida i, en cas de llançar-ho, fem-ho. Però cada cosa al seu lloc, al contenidor que toca i el dia que toca. Entre tots, reduirem els residus. És un missatge del Consell Comarcal del Ripollès amb la col·laboració de la Veu de Sant Joan dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
2: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

Maria bless her.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: En el darrer ple de Ripoll, tots els grups municipals es van posicionar sobre el projecte d'extracció de recursos miners a les planes del Montorro, a Sant Bernabé de les Tenes, a càrrec de l'empresa Àrids Manlleu. Alguns dels veïns havien demanat a l'equip de govern si podia passar una moció que posés el debat sobre la taula, que venia avalada per la força de més de 1.700 signatures per tal de que no s'executi el projecte i perjudiqui les activitats agràries, culturals o ecològiques de la zona. La proposta va prosperar amb només 3 vots a favor d'Esquerra Republicana i de l'Alternativa per Ripoll CUP i 10 abstencions d'Aliança, Junts i Som-hi. El bloc d'Esquerra va ser el més crític amb el projecte d'extracció d'àrids. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra.
2: Perquè segons ens diuen, hi haurà 7 hectàrees d'explotació cel obert afectades, 8 anys de concessió, més possibilitat de que s'ampliïn aquest termini, més de 4.000 metres quadrats de material per extreure i més de 3.000 camions l'any per la carretera d'Olot, el carrer Girona i el carrer Progrés, que ja està més que malmès.
1: Pérez va denunciar l'impacte negatiu que suposaria una activitat extractiva com aquesta en l'ecosistema, el paisatge, la flora i la fauna, les zones d'esbarjo o els espais agrícoles i ramaders. L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança entenia que ningú vol que li posin un polígon, un cementiri o una planta d'àrids al costat de casa, però és necessari com a societat.
3: Aliança Catalana creu en la propietat privada i en el dret dels propietaris a desenvolupar l'activitat econòmica que creguin oportuna per treure rèdit dels seus terrenys. No és una activitat incompatible la que es proposa, doncs segons el planejament està contemplada i per tant pot efectuar-se. Recordar que la llicència no l'atorga l'Ajuntament, l'administració competent és la Generalitat. Nosaltres ens hem limitat a fer el que ens pertocava com a ens municipal, que és demanar els diferents informes tècnics i informar de la taxa que estipulen les ordenances, que en aquest cas és molt alta, que probablement doncs, acabarà desincentivant la inversió.
1: En aquesta en concret, la posició de l'equip de govern era neutral. Jordi Hostenc, de la CUP, deia que la neutralitat era facilitar que això pugui passar i no compartir la idea de no poder incidir en la propietat privada.
4: Si allò que fas només té un impacte en la teva propietat, és un tema, però quan allò que tu vols fer té un impacte que va molt més enllà de tu, home, llavors la institució nosaltres creiem que sí que hi ha d'incidir.
1: Ferran Raigón, de Junts, va subratllar que no hi ha motius per pensar que la Generalitat no serà exigent amb que l'activitat compleixi els requisits establerts, com si ho ha estat amb els projectes del polígon de Can Franquès, del Bike Park o els expedients de la zona del Pla d'Ordino. Sobre el pas de camions va dir això.
5: Des de l'any 2009 hi ha una activitat semblant a la zona i que part d'aquesta activitat doncs, es fa en municipi de Ripoll i és una activitat d'una altra empresa que se li va donar aquesta llicència l'any 2006. Per tant, perquè la gent se situï en temps del tripartit. D'aquesta activitat no hi ha hagut cap reivindicació per part del veïnat notòria.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, justificava l'abstenció per la manca d'informació, tot i que s'havia aconseguit l'objectiu de posar-ho sobre la taula.

calés, ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs...

no hi ha res etern, ni la ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a veure, tornaràs a viure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou. Un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travesser, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració i això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
1: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant per la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Arran del petit incendi que es va produir dilluns al matí a l'antic Molí Gros, també conegut com a Molí de Cal Espona, de Sant Joan de les Abadeses, i que els bombers van apagar amb rapidesa, ha sorgit el debat sobre la situació d'aquest edifici abandonat. Cal recordar que és una construcció del segle XVIII i va ser remodelat el 1928. D'estil noucentista, està catalogat com a bé cultural d'interès local, BECIL, i està inclòs a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. La fàbrica Espona és propietat d'una empresa d'obra pública que només té interès en el salt d'aigua per l'electricitat. L'alcalde Ramon Roquer explica que aquella parcel·la és molt gran.
2: Hem de tenir en compte que estem parlant d'una parcel·la única que inclou des de la baixada l'accés a la fàbrica i tota la parcel·la que arriba fins al riu i, per tant, abraça des del pont fins a ben bé al marge. El fet de que no estigui tancat amb una cadena no vol dir que no sigui privat. És veritat que la propietat moltes vegades s'ha queixat de l'accés de la gent en el sentit de que poden prendre mal. Inclús, és veritat, moltes vegades hi ha hagut intrusisme a la seva propietat i, per tant, també s'ha queixat del fet de que hi hagin hagut persones que hagin accedit a la seva propietat privada.
1: La propietat no té les instal·lacions en bon estat i això és fruit del tancament de l'empresa i l'abandonament de l'espai. Tot i això, també és degut a l'alt cost de manteniment, que és difícil d'assumir per la propietat. Amb tot, l'Ajuntament també hi vol intervenir.
2: Des de l'Ajuntament fa com a mínim 2 anys que estem treballant allò intensivament amb la propietat i aquesta, una mica amb la col·laboració també i amb l'assessorament de l'Ajuntament, ja ha redactat un primer projecte de sanejament de l'espai, d'enderroc d'aquells edificis que el Pla General ja preveu que s'han de poder enderrocar per poder donar també una utilitat a aquells que queden. I en quant al molí, el Pla General el qualifica d'equipament privat i, per tant, és un edifici que és dels edificis que es manté, per tant, s'ha de recuperar i la propietat haurà de recuperar i on, com deia, com a equipament s'hi podran donar molts serveis.
1: En el cas de la Fàbrica Vella es preveu un ús residencial. Històricament, a l'edifici del molí hi ha accedit gent jove de forma esporàdica i alguna persona hi ha estat de forma més permanent, però ara estava buit i abandonat. Pel que fa a l'incendi, la policia continua investigant i sembla ser que es van cremar alguns mobles i tot indicaria que podria ser provocat.

Oficina mòbil de consum del Ripollès. Si us trobeu amb problemes amb les factures del telèfon, internet, la llum, el gas, inspeccions falses, defectes en productes, queixes, reclamacions, descentralitzem l'atenció ciutadana per millorar el servei. Serem els ajuntaments de Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Ribes de Freser i Campdevànol. I recordeu que el servei s'oferirà dins de l'horari d'atenció al públic de cada ajuntament. Podeu consultar els dies del servei a ripollès.cat/consum, al telèfon 972 70 32 11 o enviant un correu a consum@ripollès.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si anar d'hora pot ser sinònim d'avantatge electoral, Junts podria presumir a Ripoll perquè Ferran Raigón ja va oficialitzar dijous passat la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del 2027. No és de fet un desconegut perquè ja s'està foguejant en política municipal aquest mandat. En el seu moment, Raigón, de només 23 anys, va ser l'aposta de futur personal de l'exalcalde Jordi Monell i va rebre la benedicció del president a l'exili Carles Puigdemont. Va presentar la seva candidatura oficial a l'alcaldia a la sala Abat Sant Just davant d'unes 120 persones. Sentim-lo.
2: Sempre m'ha agradat col·laborar amb el poble, col·laborar amb diferents entitats i des de fa uns anys doncs, que sóc regidor i que trobo doncs, que consistori, ajuntaments doncs, ells pot ser una eina potent, important i transformadora doncs, per canviar Ripoll i per treballar molt positivament pel poble.
1: En la presentació l'acompanyava la plana major del partit com el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'expresident del Parlament i exalcaldessa de Vic, Anna R, i el diputat i el portaveu al Parlament, Salvador Vergés, tota una declaració d'intencions de Junts, que sap que Ripoll és una plaça forta en què els resultats es llegiran en clau nacional i serà el laboratori de proves de cara a les eleccions catalanes. Un termòmetre que mesurarà el creixement d'Aliança i si els juntaires són capaços de frenar-lo. El lema Més Ripoll, menys soroll és l'eix vertebrador d'aquesta llarga precampanya. Raigón pensa que el futur alcalde ha d'estar centrat al 100% amb el municipi i va prometre que ell no ho compaginarà amb cap altre càrrec.
3: Volem ser un partit, volem ser un grup de gent, volem ser un candidat, personalment jo, centrat al 100% en Ripoll. Una capital de la comarca com és Ripoll, li cal una persona al capdavant que es dediqui 100% a Ripoll i les 24 hores de dia a Ripoll i per Ripoll, per fer un Ripoll millor, per millorar Ripoll, perquè a Ripoll tenim doncs, moltes mancances que s'han d'anar solventant, no? No d'ara, de fa temps, però per això ens cal una persona determinada al capdavant, no? I per altra banda, tot el tema del soroll, doncs sí que és veritat que des de fa uns anys tenim un soroll mediàtic per culpa doncs, de la política, que jo crec que no ens és bo, no ens és positiu per diverses qüestions. Tu quan vas doncs, a un lloc i saben que ets de Ripoll, només et demanen per un tema. I a Ripoll tenim doncs, molta cultura, molt patrimoni, molt talent, molta indústria i moltes coses doncs, que fer conèixer amb molta gent.
1: L'exalcalde Monell afegia que la gent té una mala imatge de Ripoll per problemes d'inseguretat, ocupació o problemes de convivència i confiava en el fet que Raigón girés la truita. El candidat apuntava que cal solucionar els problemes de manca de sòl industrial o d'habitatge. Turull va donar-li les gràcies per entomar el repte perquè tindria motius per no buscar mal de caps. Raigón i R van mantenir una conversa on es va posar de manifest la importància del municipalisme i va aconsellar-lo dient que no es queixés mai i tingués molta paciència. Raigón, que va entrar al plenari el 2024, és un bon orador i ha projectat una imatge d'alcaldable tot i la seva joventut. A més, forma part de l'executiva nacional de la JNC. Raigón és historiador de formació per la Universitat de Girona, tot i que ha combinat els estudis amb una feina al Departament de Recursos Humans de l'empresa local Sodeca, on treballa des del 2023. Es considera una persona propera i molt familiar, que ha tingut un vincle important amb els avis que li han transmès el sentiment de pertinença al barri de Sant Pere i de Ripoll. De fet, va implicar-se a l'Associació de Veïns del Barri. També ha estat o és membre de la Colla Gegantera, els Pastorets de Ripoll, les Parròquies de la Vila, de la Comissió de Reis i ha ballat la dansa dels clavells.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Fa algunes temporades vam explicar el final del món de l'edat del bronze al Mediterrani Oriental i al Pròxim Orient. Un món que, en qüestió de poques generacions, va canviar completament la seva fesomia. Grans imperis que van desaparèixer sense deixar rastre, ciutats mil·lenàries que van esfondrar-se, conflictes que van motivar grans poemes èpiques, migracions massives que van reconfigurar el Llevant. I després de tot això, què? Quin escenari es va dibuixar un cop va assentar-se a la pols del desastre? Com van sobreviure, si és que ho van fer, les estructures polítiques i socials? Quins vells actors van mantenir-se en escena? Quins nous intèrprets van sumar-se al joc? Aquesta setmana, a les portes de Troia, intentarem posar llum a la foscor després del col·lapse. Benvinguts als inicis de l'edat del ferro. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre què passa després del col·lapse de l'edat del bronze. I amb un títol molt especial que és I després del col·lapse del bronze, què? Benvingut, Alberto.
1: Bones. Què?
0: Què? Com anem?
1: Bé.
0: Aquest programa és pràcticament la continuació directa del programa 369, dedicat al final de l'edat del bronze al Mediterrani oriental. Què trobarem? Cal reescoltar aquell programa?
1: A veure, sempre a favor de reescoltar programes.
0: Això sempre va bé.
1: Davant del dubte, sempre reescolteu programes. Suposo que farem una mica d'intro, una mica de resum del que vam parlar, però el que trobarem avui és com una segona part. No? Ja veurem que aquest final del bronze, en el fons, és el col·lapse d'una civilització mediterrània, el col·lapse de totes les xarxes comercials, el sistema de relacions diplomàtiques, intercanvis culturals i humans que s'havien viscut, no? Entre el 1800 abans de Crist i el 1200, i que de cop i volta amb certa rapidesa, però vull dir, no hem de pensar que tot col·lapsa com en les pel·lis de Hollywood, sinó en el transcurs de diverses generacions, aquest món es torna irreconeixible, no? Aquestes civilitzacions col·lapsen i jo crec que va quedar un programa força rodó pel que es pot fer en 50 minuts, però pensant en què podia fer avui, doncs era com un... Bueno, i ho vam deixar en el moment, no? En el moment de col·lapse i caiguda d'aquest sistema, i potser era interessant perquè algun oient potser tenia el dubte de, bueno, i com es reconfigura el món després d'aquest col·lapse del bronze, com, què passa, no? A Egipte, al Mediterrani, al Pròxim Orient, un cop que tot aquest sistema cau, i llavors, bueno, doncs, què?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Quin plaer començar un programa amb aquesta cançó, Alberto.
1: Sí, de fet, és l'última cançó que vam tirar en el programa del Bronze, no? Quan parlàvem del final del Bronze, en aquell programa que les músiques van ser La La Land, els Beach Boys i Black Sabbath, doncs amb aquest Iron Man, doncs és l'inici, no?, d'aquesta Edat del Ferro.
0: Molt bé, abans de començar el programa, recordem a tots els nostres oients que si ens volen donar suport ho poden fer a través de Patreon o a través d'iBooks, que ja saben que ens ajuda molt, podeu accedir a continguts exclusius, etc. Però aquí hem vingut a parlar sobre què passa després del col·lapse del Bronze, així que comencem pel principi. Com va ser el final de l'Edat de Bronze al Mediterrani?
1: Comencem al principi, explica'ns al final.
0: Bueno, clar, el programa d'avui doncs, és...
1: És un programa frontissa, no?, que diríem avui. Estem movent-nos entre dos mons, ens mourem entre el món de finals d'un món certament idíl·lic comparat amb el que vindria després, i aquest final no deixa de ser, ja veu que tot final no deixa de ser un inici,
0: oh.
1: I sempre millor viatge que destí, no?
0: Què et passa avui?
1: No sé,
0: estàs molt feliç.
1: Tinc molt mal de cap, llavors sí. Intento dissimular.
0: Paulo Coelho.
1: Bueno, a veure...
0: Vale, no ens passem, no ens passem.
1: Bueno, en qualsevol cas, el món de finals del Bronze és un món, encara que no ho sembli des del nostre punt de vista, profundament interconnectat, no?, on les diferents civilitzacions mediterrànies i del Pròxim Orient es relacionen a través d'unes llargues xarxes de comerç internacional, no?, teixides al voltant de la necessitat de trobar estany i altres matèries primeres indispensables. No? I això és així, com diem, per aquesta necessitat de matèries primeres, i fa que es creï com un ecosistema de relacions entre petits i grans regnes del Mediterrani, que estableixen relacions, no?, i els intercanvis matrimonials, comercials, les ambaixades diplomàtiques, el comerç de llarga distància, tenen un paper força important.
0: Molt bé, i aquest model, sabem com va arribar a col·lapsar?
1: Bé, doncs el col·lapse del Bronze final és encara avui un dels grans temes de debat a la historiografia del món antic. Ja vam parlar al programa 369, no? Les causes són múltiples i depenen, en la seva forma concreta, de diferències regionals, no? Tot i que hi hagi unes causes comunes, no és el mateix el que passa, que sé, al nord de Mesopotàmia, que a Turquia, que a Síria, que a les illes del mar Mediterrani, que a Egipte... En qualsevol cas, podem afirmar que s'uneixen tota una sèrie de causes diferents, unes causes climàtiques, uns moviments provacionals que es posen en marxa, no? Depenent a qui seguim, són causa o són efecte d'aquest col·lapse del Bronze, no? Mm-hmm. Parlem d'aquests pobles del mar, no?, que tants rius o que tants mars de tinta han fet córrer, però això, unes causes climàtiques, uns moviments provacionals i una crisi, en definitiva, del model comercial internacional, la irrupció del ferro farà que tot això col·lapsi, no?, perquè aquesta necessitat de teixir unes relacions internacionals pacífiques, unes grans xarxes comercials, que, no?, que la teva prosperitat depengui de la prosperitat dels veïns, tot això col·lapsa. I començarem, no?, doncs una sèrie de catastròfiques dissorts que portaran a aquest món col·lapsi i comenci l'Edat del Ferro.
0: Molt bé, i ara estàs parlant de moviments de població. Et vaig a tirar una de les preguntes aquelles que no deixa dormir a molta gent, Alberto. No sé si podràs respondre-la en un paràgraf.
1: Ah, jo no sé si podràs dormir, jo dormo sí. Perfectament.
0: No, tu ja sé que dors perfectament.
1: Exactament igual.
0: Qui són els pobles del mar?
1: És que és exactament igual. És una d'aquelles velles discussions historiogràfiques, com dèiem, i aquestes coses que, no sé, ja... jo crec que... La gent que flipa amb els gladiadors romans és la mateixa que no dorm perquè què seran els pobles del mar.
0: Això
1: no?
0: Pot ser. Però vols dir que saben que existeixen? O sigui, què van ser?
1: Jo crec que quan hi ha anat a la platja, no? Jo entenc que hi ha una noció bàsica del món en el que vius. Tot i que et sorprendries, eh?
0: Vale.
1: Et sorprendries.
0: En fi.
1: En qualsevol cas,
0: això,
1: mullet, els pobles mullet. Del mar són, en essència, una mena de ho definiria com un fetitxe historiogràfic.
0: Okay.
1: No? Una mena de fetichisme inherent al concepte, amb el qual es va voler com una mica parar de màgia, no? Explicar aquest complex món del col·lapse del bronze. No? Com és un tema molt complex i com és un món molt diferent a vegades el que vindrà després, el que entenem com a propi de la endarrerida antiguitat, doncs s'havia de buscar com un factor destructiu que expliqués aquest col·lapse. No? El terme Pobles del Mar, de fet, és un terme que apareix a mitjans del segle XIX i que es ressuscita al llarg del segle XIX i col·loca precisament la responsabilitat del col·lapse del sistema en els atacs d'uns, de cometes, pobles vinguts del mar.
0: Oh.
1: És que si estàs a Egipte tothom ve del mar.
0: Sí, bàsicament.
1: Perquè si no creuen un puto desert. No, vull dir...
0: Sí.
1: Com una mena d'invasors estrangers que arriben als imperis i als regnes de la regió, no? I acaben amb aquests grans imperis. I tot això és molt matitzable. No? Tot això respon a un parell d'inscripcions egípcies que parlen d'una sèrie de pobles en moviment, però tampoc sap si són exèrcits, són refugiats, són migrants. Bueno, tampoc sabem a qui es refereixen. Tot és molt matisable i si algú té ganes de saber-ne més... que dormi, no cal que
0: es posi sense dormir, no?
1: Per saber què són els pobles del mar, i simplement que s'escolti el programa 369, que ja tampoc ho solucionem, però veureu el Sergio posar-se molt nerviós escoltant els Beach Boys, que no li agraden gens.
0: Un altre terme, no? Així, molt a grosso modo, que és com definim el col·lapse d'una civilització?
1: Bueno, això seria una gran pregunta, no? És una pregunta que també és un tema que potser fa, quan nosaltres estudiem la carrera, potser no sé, fa 15, 20 anys o el que sigui.
0: Depèn d'aquí.
1: Depèn d'aquí, ja per això faig una forquilla cronològica. Era un tema potser que, bueno, que vale, però que actualment, no, el concepte de col·lapse civilitzatori potser és un concepte que en els darrers anys estem començant a entendre millor. No? Cada cop i volta sembla que vius al primer món, però et tanquen 3 setmanes a casa i el món se'n va a la merda. Plou 5 dies seguits i el país es paralitza sense trens. I no hi ha carreteres, i sembla que de cop i volta tu vivies en un món feliç de finals del bronze, i ho sento molt, estàs enmig d'una cançó de Black Sabbath. En qualsevol cas, a nivell teòric, potser podem seguir, no, l'argumentació que fa Colin Renfrew, aquest arqueòleg famós, el 1979, que ell dona una sèrie de pautes per definir el col·lapse d'un sistema social, no, que són aplicables a qualsevol sistema estable que fa fallida, no, ja sigui l'Imperi Romà d'Occident, ja sigui la Grècia micènica, ja sigui el món del bronze, ja sigui el món maia, ja sigui l'illa de Pasqua, que sigui. Bàsicament, no, s'ha de donar una caiguda de l'organització administrativa central, la desaparició d'unes elites tradicionals, la desintegració d'una economia centralitzada, canvis en els patrons d'assentament, davallada de la població i, addicionalment, no, per fer encaixar aquest exemple de la Grècia micènica, no, pèrdua de l'escriptura, de la cultura, interrupció de l'arquitectura monumental i, per tant, no, com una mena de... aquestes serien com les evidències arqueològiques o que el registre arqueològic pot demostrar o pot mostrar quan estem davant d'un col·lapse de la civilització, no? Uns canvis a les elites, un canvi a les formes de govern, a les pautes d'assentament, a les pautes demogràfiques, i que ens expliquen, no, que el món que observem ara ha col·lapsat respecte al món anterior.
0: I en general, per què és important aturar-nos a observar aquest col·lapse i sobretot també la recuperació posterior?
1: Bueno, perquè el tema del col·lapse dels imperis i de les civilitzacions, no, així com els mecanismes primer de la seva fallida i després de la seva recuperació, és una línia historiogràfica que arrenca de molt antic, no? Ja Edward Gibbon, ja quan parla de no, la decadència, la idea de l'auge i la caiguda dels imperis, no? Aquest catastrofisme històric, no? Aquest pessimisme que porta a vegades a Spengler i tota aquesta caterva de pensadors. Ja han situat el tema del col·lapse de les civilitzacions. Per exemple, una altra època on això no és estrany que Colin Renfrew parli al 79, no? A la dècada del 70, del col·lapse de les civilitzacions, perquè precisament la civilització occidental havia col·lapsat amb la crisi del petroli. No? La crisi del petroli als anys 70 és una crisi anàloga a la que suposa la introducció del ferro. No? Hi ha una matèria primera energètica que defineix el consum de l'economia, no? Que estan en unes parts del món molt concretes i que totes les relacions, tot l'equilibri internacional es basa en no? La Pax necessària perquè això funcioni per tothom, perquè ens farem mal si això falla. Mm. Quan això falla, sigui el petroli, sigui la política arancelària dels estats moderns, sigui el que sigui, doncs hi ha unes conseqüències. No? Llavors, aquest tema de l'auge dels imperis, però sobretot la seva decadència, cíclicament té una importància historiogràfica. No importa perquè trenca amb aquesta idea lineal del progrés històric. No? Les societats no progressen linealment. No? No, la gent no és més feliç al segle VII després de Crist
0: del 21, no?
1: que 20.000 anys abans de Crist. No? Però tenim aquesta idea de que el progrés, la història porta un progrés, el progrés porta una felicitat o una llibertat intrínseques que si algú s'ho ha cregut alguna vegada a l'història, no sé, el Bitcoin ha caigut un 43% en els últims 6 mesos, felicitats besis. Aquest progrés històric, no? Sobretot ens parla a la idea del col·lapse, o estudiar el col·lapse, de com s'adapten les societats al seu entorn quan després d'un període de crisi. Això és un tema molt complex, no? Com s'acaben les civilitzacions? Perquè si les civilitzacions no s'acabessin, no hi hauria, no? El canvi històric. Com es destrueix un sistema econòmic? Com es destrueix un equilibri ambiental? O com es destrueix un equilibri humà? No? Com es fa una transició de recursos claus? No? Com passem d'un sistema econòmic o d'uns recursos energètics? Oh, no, fixeu-vos que això és el que és el gran, no? Hem arribat al peak oil. És justament el que tenim nosaltres sobre la taula. Com es fa una transició energètica? Com adaptes les necessitats a un canvi climàtic evident? No? Com passes d'un país semiàrid mediterrani a un puto país tropical? No? Com construeixes, com mantens les infraestructures, i per tant són temes de, com veieu, de plena actualitat, no? Col·lapse, recuperació, són dos temes que entenem molt millor al segle XXI, a principis, no? En aquesta segona dècada del segle XXI, potser que l'any 2001 o l'any 1996.
0: Molt bé, i va ser homogènia aquesta recuperació o va haver-hi diferències en els diversos territoris afectats?
1: Doncs una mica és el que veurem al llarg del programa, no? Les solucions, o sigui, els problemes van ser més o menys semblants, però les solucions i les reestructuracions van ser diferents a cada territori. I van donar lloc a un nou equilibri de forces arreu del Mediterrani Oriental, del Llevant Mediterrani, del Pròxim Orient, i va donar origen, no?, el fet de que alguns elements desapareguin, altres perdin importància, altres en guanyin, apareguin nous focus de poder, nous actors, no? L'auge d'algunes cultures, l'esfondrament d'unes altres, i per tant una mica això és el que intentarem veure al llarg del programa d'avui.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: comencem el bloc central del programa.
1: Res a dir?
0: No, qui ha de dir alguna cosa ets tu, Albert? No,
1: jo crec que s'explicarà per si sol.
0: Sí, o sigui, ho deixem obert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, si tu vols. Bueno, ho puc explicar, però...
0: Creus que quedarà millor explicar-ho més endavant?
1: No, tira, va, segueix, sí? Segueix. A no ser que l'Adri vulgui intervenir. Perquè l'he vist tirar la música i mirar-me amb cara de...
0: Què estàs fent, no? Crec que estàs tan desconcertat com jo. Bueno. Ara per ara... per on comencem el nostre... A veure, és un viatge, estem explorant...
1: Un viatge...
0: És això?
1: Ah, perquè és exploradora?
0: Sí.
1: No.
0: Vale, o sigui, ja té una altra, eh?
1: No és perquè sigui exploradora, vale, sinó perquè és d'hora. No? Perquè podem començar el viatge, si et sembla, la primera parada pot ser a la Grècia continental.
0: Sí.
1: I, per tant, si hem començat parlant dels pobles del mar, que és un fetitx historiogràfic, sí, parlarem d'una altra, que són els invasors doris, les invasors dòries, dòriques, a la Grècia.
0: Vaja.
1: I, per tant,
0: vale,
1: ja que parlem de coses inventades, parlarem de la invenció dòria i parlem de Dora, l'exploradora.
0: Molt bé, doncs, què tenen d'especials aquests...
1: L'Adri em fa la ola, sí, des del control tècnic.
0: Què tenen d'especial aquests invasors doris?
1: Doncs, tenen d'especial una característica, com per exemple en Dora l'Exploradora, que és que no van existir mai.
0: Vale, fantàstic. I o sigui, com que no... O sigui, a veure... No, i llavors per què surten els llibres de text?
1: Vale, llavors...
0: Com moltes altres coses.
1: Ara hem fet el titular, ara hem fet el clickbait, ara anem a fer...
0: Ara escolteu-nos.
1: Vale. El concepte historiogràfic dels invasors doris, no, va sorgir a inici, com tantes coses dolentes a la vida, a inicis del segle XIX, en 1830. Per tractar d'explicar una mica aquest final del món micènic, l'expansió del dialecte dòric al sud de l'antiga Grècia, no, el col·lapse de civilització dòria del bronze, llavors, per tractar d'explicar aquest fet lingüístic, no? Perquè el fet de que el dialecte dori sembli que s'expandeix per la Grècia continental és un fet lingüístic, no? Es dona credibilitat a un mite grec que parlava del retorn dels Heràclides, no? Que són com els descendents d'Hèrcules, que tornen, no? Com que se'n van de Grècia, que tornen, no? I que llavors els lingüistes decimonònics pues diuen, bueno, pues tenim una explicació mítica de l'arribada de gent de fora de Grècia amb un canvi en l'idioma, i en el moment en què sabem que hi ha uns pobles del mar i de gent que es mou i que són violents i que venen amb espases de ferro i maten i violen, i sembla que estem en un capítol un crossover entre Vikings i Joc de Trons. I per tant ho tenim tot, no? Tenim, a través de no res, es crea una explicació als canvis culturals i materials que es troben al registre arqueològic. I com estem al segle XIX, en ple auge dels Estats-nació, no? Fixeu-vos que no és casual que la teoria de la invasió dòria neix al 1830, que és el moment de l'alliberació de Grècia respecte als otomans.
0: Oh, que sorpresa!
1: De cop i volta necessitem un relat mític, nacional, una explicació, no? Estem al sorgiment dels Estats-nació, i, evidentment, tot Estats-nació ja sabeu que es basa en la idea d'una unitat de llengua, una unitat de nació, una unitat de cultura, una unitat de poble, una llengua, una cultura i, per tant, un estat. No? Llavors, aquesta, ja ho he explicat altres vegades, no? Aquesta visió presentista de com funcionen o com han de funcionar els pobles, les identitats, les nacions i, per tant, els estats, que no ha funcionat, ho sento molt, mai així a la vida, excepte en l'Europa occidental sorgida de la Revolució Francesa. Però llavors, si hi ha un canvi en els patrons d'assentament, que ja veurem si l'hi ha, no? Si hi ha un canvi en els patrons de cultura material, és perquè, com un poble és una cultura, una llengua, una unitat, ha de venir algú de fora, no?
0: Liar-la.
1: I això són els invasors dòrics.
0: Molt bé, i o sigui, ens estàs dient que llavors no va ser així.
1: Bueno, això sustenta exactament sobre zero unitats de proves reals, vale? De fet, ja a mitjans del segle 60, del segle 20, ja comença a posar-se una mica sobre la taula, ja comença a haver investigadors que diuen, a veure, tot això de la invasió dòrica sembla més una mena de mirall, no? Espejismo acadèmic, una realitat, no? Potser ens estem fent aquí una palla mental enorme per intentar explicar una cosa que potser no s'explica així, o sí, però no en tenim proves, no? Per exemple, alguna de les innovacions atribuïdes als doris ja existien abans en el registre arqueològic, no? Altres, com per exemple l'arribada del ferro, arriba després de que suposadament els doris arribin amb les espases de ferro, no? I si tot bases també en alguns passatges de la Ilíada que s'ha escrit 400 anys després dels fets, bueno, doncs pues, O elements com, per exemple, les tipologies de la ceràmica micènica es mantenen en parts de Grècia durant 150 anys en posterioritat a aquesta suposada extinció dels micènics arribada dels dòrics. Mm-hmm. Fins i tot, no, alguns dels trets dialectals dòrics, que es creuen que són dòrics, després s'ha vist que ja es trobaven aquests tres dialectals en tauletes del lineal B micènic. Llavors, potser estem pensant que són girs lingüístics dòrics i hem posat l'etiqueta de dòric a coses que eren micèniques. Però com ja venem amb el xip, no?, de que hi ha hagut una substitució poblacional, la gran substitució, pues,
0: ja ens quadra. Flipem,
1: no? El que cau és un sistema polític i econòmic, no?, que passarà a Grècia, és el mateix que passa a la resta del Mediterrani Oriental. El que cau en el bronze, més enllà d'una davallada demogràfica o ambiental, o que hi hagi guerres, com estem en la puta vida, sempre hi ha hagut guerres, no sé, el problema de cop i volta, preocupar-nos perquè la gent es mor és no entendre com funciona el cicle. Llavors quan dius hi ha gent que es mor a Gaza, i dius, bueno, sí, hi ha més llocs, no? A vegades vivim en una bombolla que, quan pensem al passat, vull dir, la normalitat és el conflicte. El que cau és el sistema polític i econòmic del món micènic, però dir que això cau per uns invasors violents que arriben, que assassinen a la població, que la substitueixen, que ocupen els assentaments, que canvien la llengua, que porten un no sé què, hi ha un salt lògic molt gran, no? I per tant, bueno, és molt matisable, no?, o molt restringida aquesta idea de l'invasió dòrica.
0: I llavors, a nivell demogràfic, què es veuen als registres arqueològics?
1: Doncs tampoc hi ha una evidència clara de l'afluència de nous pobladors. De fet, al contrari, sembla que el que hi ha és un descens força evident de la població de la Grècia continental just després del col·lapse del bronze. I aquí et dirà que, clar, si arriben els dòrics i els maten a tots, clar que baixa la població. Però s'identifica aquest registre violent, el registre arqueològic. Sí que sembla que hi ha un despoblament de la Grècia continental. En alguns models s'ha arribat a quantificar entre un 40 i un 60% de la població. Diu moltíssim. Estem dient d'uns 600.000 habitants de la Grècia continental a uns 340.000. Molta gent, però, bueno,
0: proporcionalment molta gent, no? Però
1: que es despobli, que hi hagi menys gent, no vol dir necessàriament morts.
0: Clar.
1: Pot voler dir menys natalitat. Mm-hmm. No? Mireu a Japó d'aquí 40 anys.
0: A veure.
1: A veure quants milions de persones hi ha, i llavors si han hagut d'anar els doris a matar-los. No? Un canvi en el sistema econòmic porta uns canvis a la natalitat. No? I si tu mires un registre arqueològic a 100 anys vista, 80 anys vista, un canvi en la tassa de fecunditat és un canvi en la davallada de la població,
0: sí.
1: Sense que això implica que aquesta població ha mort per Khal Drogo. També hi ha moviments de població. Per exemple, sí que s'ha detectat moviments de la Grècia continental a altres parts de Grècia, a les illes, al Llevant, a Canaan. Recordeu aquells filisteus,
0: mm-hmm,
1: que els recuperarem, aquests palessets, que són d'origen grec. No sabem si insular o continental. Vull dir, el que hi ha és una fallida del sistema polític, del sistema econòmic, que això porta, com deia Colin Renfrew, no?, uns canvis en les elites tradicionals, un canvi en les relacions de poder, un canvi en els patrons d'assentament, un canvi en moltes coses que no necessàriament s'explica, perquè aquí som ungaungas, no?, i això és el Age of Empires, no?, i quan venen al teu poblat amb porres a matar-te, has perdut la partida, no?
0: Llavors, passem, si et sembla,
1: a un altre
0: escenari, no?
1: Perfecte.
0: Per exemple, Egipte. Sempre recorda que dels grans imperis del bronze final, Egipte és precisament el que sobreviu.
1: Sí, sobreviu seria justament un terme exacte, no? Perquè sobreviu, però amb uns canvis d'intensitat, d'importància molt marcats i molt evidents, que el que fa és que això sobreviu, no? La importància d'Egipte, l'Egipte de les primeres 21 dinasties a les d'ara, no té res a veure, no? Sobreviurà a la crisi de final de bronze, però l'estratègia seguida és la de replegar-se sobre si mateix.
0: I què hem de saber, doncs, d'aquest replegament?
1: Bé, un element fonamental en tota la dinàmica egípcia, però també del Llevant, de Grècia, del Pròxim Orient, al llarg d'aquest programa, és l'estrès climàtic. No? Hi ha documentada, per exemple, una persistent megasequera, com megaconstrucciones, de la que s'han trobat evidències des de la península itàlica fins a l'Iran. Vale? Clima més sec, amb menys humitat, menys precipitacions, i això afecta poderosament a les civilitzacions de finals del bronze, inicis de l'edat de ferro, perquè precisament penseu que es defineixen com a civilitzacions hidràuliques. Vale? Tant la civilització egípcia com la civilització mesopotàmica són civilitzacions amb un marcat caràcter hidràulic que viuen de la gestió del regadiu, no? Del control estatal o religiós de l'agricultura, de la canalització de les crescudes del riu Nil, de les canalitzacions del Tigris i l'Eufrates. El cabdal del Nil, per exemple, es va reduir dràsticament perquè aquesta sequera porta a una menor tassa de precipitacions a la meseta d'Etiopia, i això fa que el Nil de cop i volta no es desbordi com sempre, no, no hi rigui com sempre, menys agricultura, menys aliments, i això porta a una gran crisi alimentària que porta fins i tot ja en aquesta època hi ha unes grans documentades vagues de treballadors, sí, no? Perquè de cop i volta tu els hi pagues amb menjar, no pots sostenir tota aquesta, recordeu, tota aquesta burocràcia, tots aquests treballadors estatals, no? Uh-huh. No, els que construeixen les piràmides i les obres públiques no són esclaus, són treballadors, s'han de mantenir, has d'invertir en la xarxa ferroviària, de puta.
0: Sí. Bueno, tot i això, Alberto, no sé si ho podem dir avui, però avui el 30 ha funcionat
1: sí,
0: bé.
1: Sí, clar, com només l'he utilitzat jo.
0: Exacte.
1: Clar,
0: vull dir, avui, per primer avui, cop en
1: jo
0: anys.
1: Jo crec que ho he dit per WhatsApp al grup. Jo crec que des de la pandèmia,
0: hòstia,
1: quan venia amb un permís especial a la ràdio a gravar, no he agafat el tren més buit en hora punta en el vell mig de Barcelona, el tren de les 2:00 PM. Bueno, escolta, el col·lapse de la civilització no vol dir que tothom col·lapsi igual.
0: Clar, i que no tot deixi de
1: fer. És que teniu cotxe, curiós. Aneu a la peixatera.
0: Ja m'ha costat a mi arribar, també. Com serà l'Egipte d'aquest ferro inicial?
1: Bé, doncs, és un Egipte que es manté, però que no creix, no? Trobarem governs febles, intrigues de palau, desordres interns, replegaments a les fronteres interiors, no? Per exemple, es retiraran, no, de totes les, de tot allò que no és estrictament el nucli egipci. De tots els faraons, que van, a més, molt bonic, però són molt ordenats els egipcis, i tenen 8 faraons que es diuen igual, seguits.
0: És que, no?
1: I més, perquè de Ramsès II, però de Ramsès III, de Ramsès Palito, Palito, Palito, a Ramsès Xi, a Ramsès XI, són 8 Ramseses sense plena ni glòria.
0: És que passen no, per allà, no?
1: Vinga, passi Ramsès IV. Veure, que
0: siguiente,
1: passis Ramsès
0: V.
1: Ho ha fet també que el següent s'intitula Ramsès VI. Vale? Doncs en aquesta època, internacionalment, Egipte pues, no fa res. Es retira del Sinaí, es retira del Llevant, de tota la zona, no, de la seva, aquella vella zona en disputa, no, entre els hitites, que han desaparegut, i Egipte, que diu abandono, tota la zona de Canaan, no, tota la zona del Pròxim Orient. Els egiptes es retiren, no, retiren les seves fortificacions, i ha caigut el sistema de comerç internacional. Ja no necessito defensar les xarxes de comerç internacional, ja no necessito defensar les fortaleses cananees, ja no necessito que els meus soldats protegeixin els mercaders que ja no van, no? Llavors es replega.
0: Han pogut tirar enrere i ja.
1: Llavors, doncs més o menys, Egipte es retira del Sinaí cap a l'any 1140 abans de Crist, i també es retira de l'Alta Núbia, que és on estaven les seves, on contornaven les mines d'or, que també eren indispensables abans i que ara, bueno, doncs brillen.
0: I en aquell moment apareixen lluites internes, seran molt ferotges.
1: Sí, tot de ferotges que poden ser en gent que caminava de costat. No? A l'hora de barallar-te és com...
0: És difícil.
1: És barallar-te en dues dimensions. No? És comparat amb el nen de Castefa.
0: Hòstia.
1: Sí. Bueno, sí, aquesta pèrdua del paper internacional, dels efectes de la pèrdua de les xarxes de comerç i el temps, unes fams, uns efectes negatius climàtics, porten a que el poder polític també es trenqui. Vull dir, no, és inherent una cosa a l'altra, no? Durant el govern de Ramsès XI, Egipte es divideix en diferents poders, no? Per una banda tenim a un sacerdot d'Amon, anomenant Herior, que reclama el nord de Núbia, o reclama el control de Núbia i l'Alt Egipte, i s'autoproclama virrei de Kush i visir de l'emperador.
0: Molt bé.
1: I, bueno, pues, venga, ja.
0: Por todo lo alto, eh? Així...
1: I per altra banda, no, un dels funcionaris de Ramsès XI, Esmendes, pren el control del nord del país. Ja sabeu que és en contradictori perquè l'Alt Egipte és al sud i el Baix Egipte és al nord, perquè com el Nil és l'únic riu que va al contrari que la resta del món, mm-hmm. doncs per ells el nord és el baix, el sud, bueno, mira, s'ha d'estimar. Esmendes pren el control del nord del país, el Baix Egipte, i a la mort de, no? Hi ha un moment que hi ha tres emperadors, no? un emperador i dos persones que passen de l'emperador i governen ells.
0: Vale.
1: I quan mor Ramsès XI, Esmendes va dir, què faig? M'autonomeno Ramsès XII i seguim? I es proclama faraó, que mou la capital a Tanis, al delta del Nil, que ho serà durant any i mig, any i mig, segle i mig, any i mig.
0: Bueno. I, pa, res, poca bueno, cosa.
1: Bueno. Poca cosa.
0: Bueno, no,
1: i tot això inaugura el que es coneix com el tercer període intermig i és l'inici de la 21... La dinastia 21.
0: 21, i quan tornaran a unir-se l'Alt i el Baix Egipte?
1: Doncs trigaran unes quantes dècades, no? Fins al regnat de Susesnes I, al final del segle XI abans de Crist, quan Egipte torna una mica a sortir de la seva... s'unifica l'Alt i el Baix Egipte, surt una mica de les seves fronteres, torna a intentar molt tímidament intervenir en el Sinaí, en el Llevant, i, però clar... no serà ni amb la intensitat abans que hi havia el bronze final, ni serà possible perquè en aquella regió ja s'han assentat, ja s'han començat a assentar nous poders que qüestionen el domini egipci.
0: Anem a parlar precisament d'això, no? En aquesta regió al Llevant, durant l'absència dels egipcis i l'esfondrament de l'imperi hitita, qui pren el control?
1: Bé, doncs trobarem vells coneguts que segur que us sonen, no? A la regió durant el bronze hi vivien els cananeus. No? Canaan, si he sentit textos bíblics i tal, doncs aquesta zona hi havia els cananeus, no? Una mica d'intermediaris entre hitites, assiris i babilònics i
0: egipcis.
1: I egipcis. No? Sí. Aquests cananeus seran substituïts, o aquesta regió de Canaan, just amb el col·lapse del bronze a inicis del ferro, apareixeran dos actors nous, que segur us sonen, els filisteus i els hebreus.
0: Som-hi. Comencem pels filisteus. Qui són aquesta gent?
1: Doncs aquests filisteus són aquells que ja hem parlat, vam parlar al programa 369, hem parlat una mica al principi del programa, que les fonts egípcies els mencionen com a pelesets, els grecs ho formen a pilistim, no? Pilistim, filistim, filisteus, són també el que dona el nom a Palestina. Palestina, no? Palestina és la terra dels pilistins.
0: Que és una venjança romana, no? És
1: no sí. No s'ha dit, si és antic no dius palestins, dius pilistins, tot amb la i sona diferent, però bueno, aquests pelesets, filisteus, pilistims, havien estat incluïts en aquesta llista de pobles del mar vençuts, no? L'any 1207, la primera referència, 1177 a la segona, pel faraó, juntament amb els xardens, el xequer, els engen, els equers, no? Tots aquests pobles que bueno, s'han intentat identificar com a pobles insulars del Mediterrani, no? De Sardenya, Sicília, els aqueus, els dànaus, els filisteus... Doncs aquests filisteus, després d'aquesta desfeta, s'instal·len al sud-oest de la regió de Canaan. No? Sembla que materialment sembla que provinguin del món de parla grega, no? per la cultura material que tenen, i darrerament, fa un anyet i poc, va sortir un article que llançava una hipòtesi que els vinculava a la ciutat, a una ciutat de Xipre, oh, sí. Que és Pila, llavors els pilisteus, els pilesets serien, no, aquesta ciutat de Pila, que segurament aquesta població es mou per un estat climàtic o es mou perquè, bueno, perquè el món està es posen en marxa, i aquests pilisteus, bueno, sí, com sigui, jo no entraré tampoc en validar o no. Aquests filisteus, aquests pilesets instal·lats a Canaan, se centraran al voltant de cinc ciutats importants, no? Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza. I Gaza, sí, abans era una ciutat, ara és un descampat.
0: Hòstia.
1: Una ciutat que on els filisteus ja s'assentaven, eren ciutats que moltes vegades, per exemple, com Ascalon, eren fortificacions egípcies, no? que Egipte havia creat per controlar el territori cananeu, quan Egipte es retira, de cop i volta, doncs tu arribes...
0: Aprofitem, no? Ja ho tenim aquí muntat.
1: No hi ha ningú defensant la ciutat.
0: Pues mira que bé.
1: I aquestes cinc ciutats, Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza i Gat, es coneix com la Pentàpolis filistea, no? Les cinc ciutats que controlen el territori filisteu.
0: I el registre arqueològic què diu de tot això?
1: Doncs que, el que dèiem, que totes aquestes ciutats ja existien com a ciutats cananees durant el bronze, i s'observa que a finals del segle XII, a principis del segle XI, comencen a presentar una cultura material diferent, no? Ara bé, va ser una conquesta violenta. Va ser un assentament sobre ciutats vingudes a menys i abandonades per les condicions climàtiques adverses, ciutats que han deixat de defensar-se perquè la zona ha deixat de tenir un interès estratègic. Clar, també podem afirmar que en un estrat immediatament superior apareguin restes materials diferents no vol dir que no hi hagi ni hagut 5, 10, 15, 20 anys de despoblament. Llavors, no ho sabem. El que sí que sabem és que els filisteus ben aviat haurien de repartir-se l'antic territori cananeu amb altres convidats, no? Amb els hebreus.
0: I aquests segurament ens sonen una mica més, però qui són? I per què apareixen ara de cop?
1: Bueno, la primera referència als israelites, no? Aquests hebreus, és del 1207, també en aquesta inscripció del temple, aquesta inscripció que és a Karnak, que narra la victòria del faraó Menemtà sobre aquesta coalició, primera coalició de pobles invasors, també apareixen els Epiru, els hebreus, no? És un tema molt complex i no entenem gaire, no? Perquè potser no dic, dona per un programa sencer, només les peripècies de no, l'evidència arqueològica o no dels textos bíblics.
0: Crec que, perdona, Alberto, però crec que teniu un programa, tu i l'Oliver, de fa molts anys, de les peripècies de l'antic poble d'Israel?
1: Pot ser que sí.
0: Buscarem el número. A veure si abans d'acabar el programa podem donar el número.
1: Però bàsicament, si descartem la teoria que dona... Hi ha la teoria que tu pots dir 100% de credibilitat al relat bíblic, el que està escrit i va passar així i punto, perquè és paraula de Déu. Uh-huh. I si és així, doncs, perfecte, tens una sentència històrica que la resta mai tindrem. Però si no... Existeixen quatre grans tipus d'hipòtesi sobre qui són els hebreus.
0: Quines són aquestes hipòtesis?
1: Doncs bàsicament podem tenir la primera hipòtesi, que és la conquesta, no? Són un poble nou vingut que conquereix el territori de Canaan de manera violenta, no? Venen de l'interior del Llevant i se sumen a la regió. La segona hipòtesi, una infiltració pacífica, no? Són un poble seminòmada que s'instal·la a la regió d'una manera... permeable, aprofitant el buit de poder produït pel col·lapse del bronze. Mm. Doncs aquests pastors, saltejadors de camins, comerciants,
0: van entrant,
1: el que
0: no?
1: sigui, van entrant, es van assentant, bueno, no? una infiltració pacífica. Una tercera hipòtesi és que són camperols rebels, són camperols de les terres altes de Canaan, que no, dominats, que ja estaven allà, dominats pels cananeus, i quan els cananeus se n'han anat, ells diuen, pues ara és la nostra, ens aixequem contra els cananeus, ocupem les seves ciutats, i aquí manda mi potor.
0: Quarta hipòtesi.
1: I la quarta, anéssim buscant si aquesta frase la diu l'Antic Testament. T'imagines
0: a
1: Abraham?
0: O el joc aquell, no? De bibliofantasia.
1: Sí, bibliofantasia. Abraham o Abraham Mateo? Frase d'Abraham o d'Abraham Mateo? Bueno, i la quarta hipòtesi és que són invisibles. És gent que era invisible que ha deixat de ser-ho. És a dir, en el fons, els israelites ja estaven allà, eren part de la població cananea que de la regió, que un cop que desapareix el poder estatal, evolucionen cap a un nou nom, no? Un nom anterior, o bueno, que era gent que no és que arribi, sinó que ja està allà. Bueno, qualsevol de les quatre hipòtesis té els seus partits, els seus actors, les seves argumentacions, no hi entrarem. A tot això, les fonts egípcies i del Pròxim Orient parlen d'aquests Epiru, no? Que sembla s'ha volgut veure l'origen dels hebreus, no? Els Epiru són els hebreus. Hi ha dades per avorrir i diferents interpretacions que van des de considerar-se els hebreus, el fet de que és una forma de referir-se a saltejadors de camins, no? Que no fan referència a cap poble en concret, sinó és com una mena de... No? És com el terme Mugàbar, a l'edat mitjana, no? Oh. Que no és que siguin del Mugaràbia, no? Sinó que és un terme per parlar, o viking, no? Són termes per parlar de gent que fa coses.
0: No som de Vikinglàndia?
1: De Vikinglàndia, sí. No, sí. Viking, Cristina i Barcelona. Bueno, potser ja un altre dia ampliarem. En qualsevol cas, com en el cas dels pelesets, pilistims, filisteus, els primers assentaments que podem identificar a la regió parlen d'unes dates que van entre finals del segle XII i principis del segle XI.
0: Molt bé. He trobat el número del programa. És el sí? 128.
1: Vale.
0: Fa temps, això, eh? I aquesta coincidència, Alberto, per què?
1: Bueno, bàsicament, no és casual, no?, que filisteus i hebreus es trobin a Canaan. Bàsicament, els dos pobles el que fan és omplir el buit polític, el buit militar, que s'ha creat per la retirada dels egipcis a la regió, no?, i per la desfeta dels cananeus. els terratrèmols, les sequeres, els desastres climàtics han generat que durant algunes generacions la zona es desestabilitzi, i quan això recomença a recuperar-se, no, permet que tants filisteus com hebreus ocupessin espais que, d'haver existit unes condicions millors o unes condicions normals, mai haguessin pogut capturar pels seus propis mitjans. No? És quan, quan la Bíblia et diu que arriben a Jericó i és que té unes muralles enormes, des de... del tercer mil·lenni i fins abans de les muralles neolítiques, i de cop i volta et diuen, no, van tocar una trompeta, van saltar, bom, i les muralles van caure i vam entrar i van conquerir. I dius, home, potser tu vas trobar derruït.
0: No cal que expliquis com vas tirar amb una trompeta.
1: És aquestes coses, no? Al final, tant filisteus com hebreus són fongs, són oportunistes, no? Quan baixen les defenses, surten i ocupen un espai que naturalment potser no haguessin tingut tan fàcil d'ocupar, no? I això ens explica com aquest col·lapse del bronze genera, no, doncs, diferents adaptacions.
0: Però tan greu va ser el canvi climàtic?
1: Bé, estudis recents mostren que hi ha una relació força inequívoca, no, entre aquests assentaments israelites i filisteus, que s'intensifiquen vora el 1150-1100, amb una petita època de bonança climàtica entre desastres. No? Va coincidir amb un retrocés de la sequera, amb un augment de la humitat al sud del Llevant, que, per exemple, es documenten en l'expansió de cultius d'olivera, de cereals... No? De fet, el Llevant Sud és de les poques zones en aquesta forquilla cronològica que sembla augmentar la seva població. No? Grècia està perdent població, Assíria està perdent població, Egipte està perdent població, i en canvi el Llevant està creixent la població. No només filisteus i israelites, sinó els regnes de Moab, els moabites, el regne d'Amon, d'Edom, són regnes d'aquesta regió cananea que viuran una forta expansió durant aquesta època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Sembla que estem escoltant una classe de música de P5.
1: Podria ser. Però això és la cançó més antiga del món, de la Castè Constància, no? Bueno, això és prové d'una tauleta d'argila mesopotàmica, on trobada a Síria, on que trobada a principis dels 50 a Síria, i que tenia, de l'estat d'Ugarit, que tenia uns 3.400 anys d'antiguitat i que tenia com una sèrie de, en idioma hurrita, i tenia una sèrie de notacions musicals que permetien, no, que era un text d'un himne, no, de culte, i que es considera que és la cançó antiga conservada més antiga del món. No? En l'any 1972, la professora Ayn Dracorn Kilmer va... Kilmer, caçador de vampirs. Professora de Siriologia a la Universitat de Califòrnia, va fer una proposta d'interpretació d'aquesta cançó, que és el que hem escoltat, i a mi em fa molta gràcia, perquè és literalment jo tocant un
0: xilòfon? O...
1: No, un teclat Casio d'aquells de nen petit. Em fa molt feliç que la cançó més antiga coneguda del món sigui una cosa que podria fer jo amb 5 anys. Llavors, penso que tinc marge de millora. Vull dir, jo estic ara mateix... O sigui, el meu nivell musical és el mateix que tenia la humanitat fa 3.400 anys.
0: Bueno,
1: a partir d'aquí, escolta,
0: a poc,
1: Bad Bunny.
0: A poc a poc, Alberto. Comencem a tancar el programa parlant d'un altre dels grans espais culturals del món antic, que és Mesopotàmia. Com va afectar allà?
1: Torno. Ets una professora de Siriologia. D'anys investigant, i fas això, i tancada allà a la biblioteca, fent la teva proposta de música. I arribes amb això, amb el teu pi, pi, pi.
0: O sigui, tens un tribunal de 100 professors experts,
1: i ara, i
0: tu?
1: Tots callats, treus el teu cas i comences. I ara, un culte ugarític. Pi, pi, pi. Bueno, i després el que va col·lapsar va ser el bronze. No?
0: Per què no hem col·lapsat nosaltres, no? Tornem a Mesopotàmia, anem a Mesopotàmia. Com afecta allà el col·lapse del bronze i l'inici de l'edat de ferro?
1: Bé, molt ràpidament, podem parlar dels espais diferenciats, no? La baixa Mesopotàmia, l'alta Mesopotàmia, no? Assíria i Babilònia, per entendre'ns. En general, els dos regnes van ser els més resistents enfront dels embats de final del bronze, també són els més allunyats del Mediterrani, no? Van conservar la seva escriptura, van emprendre grans projectes constructius i van mantenir més o menys intacta durant les primeres generacions el seu sistema de govern.
0: Llavors, tot bé, no?
1: Ni de bon tros, no? Que resistissin comparativament millor que Egipte o que altres espais no implica que no patissin, no? Entre 1200 i el 900 abans de Crist tenim documentades fortes sequeres. S'ha calculat que en certes zones de Mesopotàmia la població es redueix fins al 75% respecte al bronze final.
0: Déu n'hi duret.
1: Sí. A Síria, per exemple, no comptem amb inscripcions reials conservades durant gairebé 75 anys, 75 anys de buit en l'activitat política a Síria. Per exemple, del regnat d'Assurdan I, que va governar durant 50 anys, no tenim cap inscripció. Amb tot, sembla que la recuperació del món assiri va ser força ràpida, comparada amb altres zones, o potser els efectes inicials de la debacle no van ser tan grans, perquè va haver-hi figures importants, com la de Tiglatpilesar I.
0: Tiglatpilesar. M'encanta.
1: És la catalanització bueno. Tiglatpilesar, no sé, només perquè s'aprenguin el teu nom, ja... Bueno, que va ser una figura clau d'aquest imperi assiri mitjà, que va frenar una mica la decadència de l'imperi.
0: I aquest senyor amb un nom tan amigable, com ho farà, això?
1: Tenia tela per fer, no?
0: Molt de tela.
1: Doncs, bàsicament, amb una potenciació del militarisme, no? En la línia també, que també seguirà, per exemple, el seu contemporani babilònic, Nabucodonosor I.
0: Gran amic del programa.
1: Sí. A mi m'agrada, jo recordo ara molt carinyo, el Nabopolassar.
0: Això és correcte.
1: Nabopolassar.
0: Sí, sí.
1: Que per mi, repeteixo, és nom de restaurant vegada, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Aquí, tot aquí. Bueno, tant un com l'altre instauraran campanyes militars anuals per tal de capgirar la situació, per assentar fronteres. Recordem, per exemple, que Nabucodonosor I serà, no recuperarà el codi de Hammurabi, però serà el que es venjarà dels elamites que havien saquejat Babilònia, no?, uns anys abans.
0: I aquest militarisme serà una forma de combatre tot aquest col·lapse?
1: Doncs sí, i pel que es veurà, potser la més reeixida, no? Potser, no? Nabucodonosor portava la samarreta, no?, de Trump tenia raó o alguna cosa d'aquestes, no? O al revés, Trump la... T'imagines? Nabopolassar.
0: Nabopolassar tenia, was right.
1: No? Doncs això. Ja hem vist que altres havien triat l'opció d'emigrar, d'ocupar nous territoris aprofitant la despoblació, altres havien optat per replegar-se dins les seves fronteres i afrontar els desordres interns de la millor manera possible, però el que faran els assiris és justament l'opció contrària. Mm-hmm. De fet, la seva opció és la que trenca radicalment amb la lògica del món anterior i de l'esquema internacional que havia funcionat durant el bronze.
0: I com és això?
1: Doncs, bàsicament, agafem Assíria al llarg del bronze final, no? Entre el segle XIV, XIII, abans de Crist. Els reis assiris formaven part de les grans potències de l'època, no? Amb els hitites, els egipcis, els micènics... I intercanviaven ambaixades, regals enormes amb la resta de monarques importants del Mediterrani, des d'Egipte fins a Hattusas, mentre que amb les petites potències regionals, no? Els cananeus, la ciutat Biblos, Ugarit, Sidó, Tir o altres ciutats cananees, practicaven un comerç, una diplomàcia, uns intercanvis, hi havia una xarxa interconnectada entre totes aquestes ciutats petites, aquestes grans potències, on bueno, l'economia fluïa. Doncs bé, a partir del segle IX, abans de Crist, quan Assíria ressorgeixi de la crisi, no? que arribarà, que aquest exitós regnat de Teglufalassar primer havia contingut però no evitat, ho farà quan sortirà d'aquesta crisi amb un esquema ben diferent al cap, que són els nous imperis del ferro, no? De la mà d'Assurdan II, el que els assiris volien d'aquests altres regnes, simplement, no? No era com abans, que si jo vull cobre de Xipre haig d'anar a Biblos i fer un regal i que llavors ens en portin i jo els hi dono. No. Ara el que faran és, vull una cosa,
0: l'agafo.
1: Mitjançant una conjunció equilibrada de campanyes militars anuals, saquejos, instauració de tributs, no? Imperialisme, un esquema, com podeu veure, molt diferent al que havia imparat generacions abans. Mm-hmm. No? El tratat de Cadés, arriben els hitites, arriben els egipcis, es peguen i diuen, bueno, caballero, bueno, adéu, fins aquí. Tal. Els assiris
0: van a saco.
1: El món havia canviat i literalment s'havia convertit en ferro. No? Una situació acompanyada d'un òptim climàtic que farà que des del segle X abans de Crist fins a finals del segle VIII la regió travessi per un període humit i fèrtil com potser no ha tingut mai a la història. Uh-huh. I això és el que portarà a la creació d'aquest, això que coneixem com l'imperi neoassiri, que és potser la més reeixida de totes les encarnacions d'aquest imperi, i que potser això és una història per una altra. I l'imperi neoassiri, què?
0: Molt bé, Alberto. Moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a una altra setmana de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura, pendents de l'MB Ondius, que finalment ha hagut d'amarrar el port de Granadilla davant l'empitjorament de les condicions meteorològiques a la zona de les Canàries, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. De fet, estem pendents que en un moment o altre la ministra de Sanitat

0: Com per aquí per donar aquesta informació. Ha estat una recomanació de la Capitania Marítima amb l'objectiu de garantir, han explicat, la seguretat de la nau on es va detectar, recordem, el brot d'antivirus. Estan desembarcant ja els darrers passatgers, de fet en queden uns per sortir amb un bus, han sortit al vaixell abans de ser traslladat a l'aeroport de Tenerife Sud, on volaran als Països Baixos. La nau, recordem, quedarà amb una tripulació que anirà directament als Països Baixos. Estem pendents de veure quan acaba aquesta operació i de les paraules de la ministra de Sanitat que ha de comparèixer. Més temes. Barcelona arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística. 5.000 més que els actuals. Una xifra que, segons l'alcalde, no s'havia assolit mai a la ciutat. El consistori incrementarà la inversió en gairebé 2 milions anuals fins als 3.100.000 euros. Uns diners amb els que es contractaran els docents i s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
1: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
2: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
0: I l'Ajuntament de Salou ha iniciat un projecte de silvopastura pel qual un ramat d'ovelles i cabres netejarà 47 hectàrees de boscos en terrenys municipals durant el pròxim mes. En concret, són 200 ovelles i 40 cabres de raça aranesa i de rasquera, respectivament, que aniran cobrint la superfície de manera progressiva i en forma de tancats. I dos joves de Mataró, un noi i una noia, han denunciat agressions per agressions al coordinador de Vox a Mataró i regidor del partit a l'Ajuntament, José Casado, per uns fets ocorreguts divendres al vespre durant la romeria Rociera al Nou Central. Va tenir lloc a la caseta de la Casa d'Andalucía en plena celebració de l'esdeveniment. Des del partit neguen que hi hagués agressió i diuen que el regidor denunciarà els joves, segons el relat dels joves, però Casado els hauria adreçat insults i també els hauria colpejat. Tornem d'aquí una hora amb més notícies.
3: Notícies en xarxa. Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampiri Saps 427, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Ramolins, que amb tota la seguretat del món, el puto pitjor discjòquei del planeta Terra, amb moltíssima diferència, i avui començarem l'espai sentint els Twisted Teens, que és una formació de la qual en assaborirem tres peces, començant per aquesta, Is It Real?

El Nacho Vegas ens cantava Ocho y Medio, una cançó que podria vindre a tomb perquè estem en el número 427, que més o menys és la meitat de 800 i mig. Ja sé que és una mica pillat la relació a la numerologia, però per aquí ho tenim. Una cançonassa de Nacho Vegas amb aquell to que el caracteritza així, sense esverar-se massa, tot el contrari del que els hi passa als Nuclear Assault quan ens diuen que no li volen cap bé al Papa Hank, the Pope.

0: Anastàsia, fa temps que et vull preguntar una cosa i crec que ha arribat el moment.
1: Escolta, sigui el que sigui i digue-m'ho a la cara, eh?
0: És que així és més fàcil. Escolta, no t'agradaria deixar en Percy i venir a viure amb mi?
1: Ostres, que fort, Charlie, deixar en Percy. No sé què dir-te. Hauria de ser que sortís guanyant en el canvi.
0: Jo sóc molt més home que ell.
1: Home, tu, he de pensar en el nano, també. El més segur és que el jutge me'l volgués encolomar a mi.

Que ara ve un director d'orquestra francès que, prenent exemple de coetanis seus com Ray Conniff o James Last, doncs feia adaptacions de cançons populars com Une belle histoire de Michel Figan, al qual li va dedicar tot un àlbum sencer a les composicions del bo del Michel Fugain. Ja en el trimestre entre nosaltres, el Caravelli va traspassar abans que arribés el Covid, tot això que es va estalviar, però sí que tenim encara entre nosaltres els membres dels Glees, dels quals la setmana passada o fa 2 setmanes ja en vam recuperar alguna cançó i que ara tornen a Vampiresados gràcies al Morning.

El François de Roubaud, un altre compositor francès també de diverses bandes sonores, interpretant Les Amis amb una melodia que m'ha recordat, no sé si molt, però bastant, bastant, l'inici sobretot de la cançó de La Buena Vida, La Història del Senyor Sommer, que aquesta setmana m'ha retornat perquè la xicota d'un amic m'ha regalat el llibre del Patrick Susskind, que es titula precisament així La història del senyor Sommer, i que m'ha fet reescoltar aquesta peça, i ara, casualitat o no, seran els espies que tenim a dins dels ordinadors. M'ha arribat la cançó de François de Roubaud, que tenia aquesta similitud. Bé, voleu comprovar vosaltres mateixos i deixo d'enrotllar-me d'una vegada? Va, La Buena Vida, La Història del Senyor Sommer.

0: Ja hi som, la suite al Waxman.
1: Però si ens van dir que el llit tenia forma de cor.
0: Des del punt de vista estrictament anatòmic, la té.
1: I el coll de jacuzzi on és?
0: Allà al racó, però el motor s'ha espatllat només si pot surar panxa en l'aire.
2: Em sembla que no tindrem temps d'estar-nos en remull, princesa. Quan s'està enamorat no es necessiten gaires accessoris estranys.
0: Em fan venir basques. Au, que vagi bé, eh?
1: Ostres, noi, tu, Charlie, em trobo tot tan romàntic que no ho sé. La vista espectacular de les cascades, la banyera, el canal porno de Frank.
2: D'això, nena, que ja t'ho has pensat, allò d'abans?
1: Noi, no sé què fer. Mira, en Percy no és res de l'altre món. Ja ho sé, però a vegades té uns detalls. Pensa que quan falsifica la firma per anar a cobrar talons meus, fins i tot fa el punt de la I en forma de cor com jo.
2: Prou, això no es pot aguantar. Has de triar, o ell o jo.
1: Coi, Charlie, no t'havia vist mai d'aquesta manera. Però si t'has tret el barret i tot, tio, i no te'l treus ni per ficar-te al llit.
2: No hi puc fer més, princesa. Ets la nineta dels meus ulls, el tall tendre del meu entrepà dolç.
1: Vine aquí, Casanova.

Des del seu últim àlbum, Blame the Clown, hem sentit ja el segon tema dels Twisted Teens, una formació de Nova Orleans que amb un so lo-fi molt poc agradable, si voleu, per les orelles, però fantàstic pel que fa a la melodia i el ritme, ens han portat primer Is It Real? Preguntant-ho, i ara ens diuen Not Real, que dius, hòstia, no, no, que sigui real, no? Penseu que el que és real és que cada programa hem de triar el millor moment del programa anterior, bé, o com a mínim intentar-ho, fer tindre aquesta força de voluntat, i diria que en el 426 vam sentir un tema que desconeixia de Alaska y los Pegamoides i que em va semblar que era, bé, d'una altra dimensió pràcticament, i es deia, s'anomenava precisament així. El sentim breument i si ho voleu sencer podeu recuperar-lo a l'e-box en el 426 de Vampiresados.

Fins i tot em sap greu tallar aquests coros deliciosos que acompanyen a la veu de Carlos Berlanga, que possiblement avui, no sé, potser seria com el Loquillo, no? Un personatge així és una mica tirant a fatxós, que vol semblar tot el contrari, però com que no ho podem saber perquè desgraciadament la va palmar ja fa una dècada llarga, doncs ens quedarem amb les ganes d'especular, o no, també ho podem fer, tu, prendre-ho pel cul la vida, total. Seguim el Vampirsados d'avui amb una cançó que potser ja hauria pogut sonar en l'anterior Vampiresados, però que va quedar pendent de Pains of Being Pure at Heart, les penes de tindre el cor pur, ens acompanyen amb un emblemàtic Anymore.

Dino, rescatant-nos sempre cap a la cançó italiana amb aquest Telego Negli Occhi, que, bé, ens serveix per reconnectar un cop més amb la cançó italiana, que bona falta ens fa. Algun dia hauríem de fer un programa íntegrament en italià, però ja us dic ara que no quedaria tan variat com sol quedar el Vampiressados. Llavors el que ens agrada és anar vampiritzant temes de diferents cultures, estils, una mica de tot, que ja ho heu notat, això. I aquesta setmana farem una cosa que crec que no he fet mai encara. Sí que havia trobat millors moments de programes que podien ser o l'un o l'altre, però no sé si hauria de rectificar el del 425, que podria haver sigut perfectament aquest Canoc Chase del l'avi Sifri, que em recordava ni que fos tangencialment a l'Everybody's Talking del Nilsson. El sentim, el recuperem molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt breument.

És que l'altre dia, quan sentia de nou, perquè em reescolto, pura golatria i pura golatria, em reescolto els Vampires Sados i vaig pensar, hòstia, el de l'avi Sifrey també podia haver estat el millor moment del 425. Entre els dels 427 hi pot haver, o hi podria haver, qualsevol dels anteriors i també aquest de les Maus Tetí Tot, que sentim ara que es diu Einin Cobin Suricidi.

0: On.
1: Ei, nano, no tens pas tabac.
2: En Kevin ja havia vist el seu pare borratxo, però tant com aquell dia, no. A més, cada vegada que obria la boca es posava a plorar. Va aprofitar per fer-li tot de preguntes.
3: Ja sé que a vegades no ho sembla, però la veritat és que m'agrada viure amb la teva mare. Ei, si tu em portes una cervesa gratis, jo et porto gratis fins al llindar de l'èxtasi.
4: Corre, vés i que et desinfectin, borratxo fastigós, perquè aquí ja no t'hi volem.
3: No t'amoïnis, fill. Ja m'ho pensava que tard o d'hora em voldríem fer fora, però jo he anat omplint aquesta bossa d'escombraries de mam. Ajuda'm a portar-la fins al carrer. Procura fer cara com si res, i si ens enxampen, jo no et conec de res. Només t'estava ajudant a carregar una bossa.
5: One, two, three, four.

Hem retornat a la vida, no, eh? A la vida espero que ja no n'haguem marxat, tot i que de vegades ho dubto. Hem retornat a Nova Orleans per sentir Hurray for the Riff Raff, una formació creada el 2013 i liderada per una noia que es diu Alinda Lee Segarra i que, bé, aquí feia una versió del Jealous Guy del John Lennon, on el John Lennon es mostrava com un noi gelós, una cosa, una característica que diria que pot ser bastant comuna en diferents freqüències, però bastant comuna en la totalitat dels humans. O sigui que tampoc havia de demanar disculpes, però si ho va voler

els Pleasure Fuckers ens portaven aquesta massacre en el disco bar, cantada amb tota la ràbia possible pel Quique Turmix, un home que ens va deixar ja fa gairebé 21 anys i que era un dels promotors i activistes de la música, tant al País Basc primer com a Madrid més tard, i que va formar, entre d'altres bandes, part de Quique Turmix i Los Passapurés i aquests de Pleasure Fuckers. Nosaltres ara filem ja la recta final del programa. Això ha quedat com molt formal, eh? Sembla gairebé un programa de la tele local. Però no, continua sent el Vampiresados i sentirem els de Goodbye Radio amb un tema que es diu We Love Glasgow.

0: Tres trobo a faltar ta mare. Si és que en el fons l'estimo, l'estimo, si no, és bona persona i a més m'estima, ja ho sé.
1: En Kevin va preguntar al seu pare com es podia estimar una dona que es ficava al llit amb tots els seus amics.
2: Fill meu, la mare és molta dona per un home sol. I té cops amagats, el que hem arribat a riure tots dos. Me'n recordo una vegada que li van caure les boles xineses mentre parlava amb el director del teu col·legi. Vaig riure tant que no em vaig poder aguantar i em vaig pixar al damunt davant de tots els altres pares. Te'n recordes, tu? El dia que el pare es va pixar sobre davant dels pares dels teus companys, llavors érem feliços. Ja ho crec.

els Twisted Teens, una banda que inicialment em ha costat de posar-la perquè em portava una mica a la memòria aquella formació de heavy metal dels anys 80 que es deia Twisted Sister i que flirtejava bastant amb el glam i que o bé pel premsat dels discos o el que fos no em va acabar d'entrar mai, tot i haver-ho intentat alguna vegada. Els Twisted Teens, ja us dic ara que compreu-los, no el disc, compreu-los amb ells, els podeu sentir gratuïtament com vulgueu. Són de Nova Orleans i ens acompanyaran alguna vegada més en propers futurs Vampiresados. Va, vinga, fins a les boles extra.

0: Moral. M'agradaria ser superior a algú altre per poder-li recriminar totes les coses que fa malament a la vida. Poder ser director d'un mitjà de comunicació i fotre fora aquells que no deixen manipular-se les paraules que signen. Fer de polític i sortir a l'estrada a tractar de feixista a tot aquell qui no combregui amb les meves diarrees mentals. Portar uniforme, fer aturar els cotxes i no donar-los pas fins que em surti de la pebrotera. Últimament, penso en la gent que ja n'està farta d'aquesta farsa que anomenem existència i tiren pel dret. Desapareixen. Deixen de respirar, de patir, ja sigui penjats d'un arbre, amb l'erecció corresponent, ja sigui empassant-se una capsa d'ansiolítics. Però fins i tot ells, per qui el respecte hauria de ser infinit per haver decidit el seu destí, són menys tingut un cop morts. Encara que m'imagino que aleshores els la deu portar més fluixa que no pas en vida el que diguin els altres. Que si són uns egoistes, covards, insolidaris, bla, bla, bla. Si algú és prou valent per llevar-se la vida, no crec que en sigui gaire de covard. Més aviat al contrari. I no entenc cap acte més solidari que deixar l'espai lliure que ocupem per a la quantitat exageradíssimament innecessària de persones que habitem al planeta Terra. Qualsevol de les nostres accions, com ara consumir una ampolla d'aigua de Red Bull, posar benzina o fins i tot comprar el diari, no acaba sent res més que fer el joc al model neoliberal de societat que ens hem donat entre tots i que alguns volen fer passar per democràtic. El suïcidi demòcrata, el fet de no anar a votar, també té els seus detractors. Gent amb poca feina que afirma que si no votes no tens dret a queixar-te. Vaja, com si l'oferta política fos tan excel·lent com per posar-te en la diatriba de triar entre espasa, paret, ensurt o mort. I com si fos molt pitjor no votar que no pagar els impostos i taxes que ens imposen les diferents administracions i que, sospitosament, mai acaben de convèncer gaire ningú, excepte algun funcionari desvagat, pel destí que posteriorment els hi donen. Sovint consulto aquella totxana vermella de gairebé 1.800 pàgines que és el Diccionari General de la Llengua Catalana, obra de Pompeu Fabra. Potser és per l'afinitat de tenir el negoci a la plaça de Ripoll que porta el seu nom, tot i que el meu dia a dia laboral és bastant més prosaic que l'estudi del significat de les paraules. Quan busco ètica, em recondueix a la ciència que tracta de la moral i de les obligacions de l'home, i quan recerco moral, es refereix als costums i actes i pensaments humans respecte a llur bonesa o malesa. Que Pompeu Fabra em perdoni, no només per dubtar de la seva paraula, sinó també per referir-nos-hi com a Pompeu Febre quan feia MGB. Però una mica malaltó devia estar quan ell i tots els altres autors de diccionaris posen en el mateix graó a ètica i moral. Per mi estan gairebé oposades diametralment. La moral és allò que qualifica de bona o dolenta una acció en termes genèrics. I l'ètica és allò que per sobre dels generalismes dels humans sabem que està bé o no segons el nostre criteri. Que no sempre és el més desastrós. I si desaparèixer políticament o físicament d'aquest món és el que ens ve de gust, doncs que no surti cap idiota a posar-ho en dubte. Perquè prou feina deu tenir per ell mateix com per venir a qüestionar les nostres merdes. Fa unes setmanes vaig aconseguir la meva primera recepta electrònica. M'hi van incloure una capsa de Trankimazin retard per cada 2 mesos i durant un període d'un any. L'erecció, si de cas, ja me la proporcionaré abans de prendre-me la sencera. Puta vida.
1: He escrito mi última canción. O puede que esta sea

Rosinha Polaca tenen tots els ingredients per ser una d'aquelles bandes que omplen, no sé si estadis, però sí pavellons, i segurament ja ho estan fent, eh? N'hem sentit Contigo del seu últim àlbum, i ara ens en anem una cosa sensiblement diferent. Brenda Lee, The End of the World.

I com que avui ens hem estat passejant per Nova Orleans com si fóssim el Bad Lieutenant en la segona versió, no la d'Abel Ferrara, sinó en la del Herzog, amb aquell actor que sembla que tingui un rictus a la cara impossible de moure-li, però que en realitat també ha fet alguna que altra bona pel·lícula. Recordo el Rumble Fish, també coneguda com La Ley de la Calle, on Nicolas Cage semblava actor. Bé, en tot cas, tot aquest rotllo per dir que a Nova Orleans, que és on passava la segona versió del Teniente Corrupto, és un lloc on també es fa molta música, i no només folklòrica, sinó també amb la denominació d'origen punk que ens demostren els Diablo, dels quals ens sentim escandalosos, com si fossin el Rafael, però amb la fortuna de que no ho són.

Déu-n'hi-do com les gasten a Louisiana i per extensió al sud dels Estats Units. Sentim un tema, tornem a Itàlia. Avui estem fent una mica de trasbàs d'un lloc a l'altre per sentir els Gli alunni del sole, els alumnes del sol, cantant Isa Isabella.

I per evitar que es pensin que som un programa únicament melòdic, que ens acomiadarem amb aquest tema Surrender dels Leaf de Planet, que és una de les coses que a vegades, si heu entès mitjanament el predicador que he llegit a inici d'aquestes boles extra, seria una cosa que tampoc em sabria molt greu de fer en determinats moments.

0: Vaja, ens anirem acomiadant, no sense abans sentir...
1: Les teories estúpides de Jinaski.
0: I és que avui he llegit una piulada a Twitter que... on algú deia que la sensació és que els partits que diuen combatre el feixisme i l'ultradreta són en realitat els que els fomenten més. Potser per maldestres o per ignorància, però si no en saben més que pleguin. Bé, no hi puc estar més d'acord, entre altres coses, perquè la piulada l'he fet jo mateix i perquè em sembla una vergonya que gent com el PSC-PSOE, que saben el que està passant en aquest país i a més en formen part de l'orquestració que hi ha hagut anticatalana en el decurs dels últims 100 anys, com a mínim, encara ens vulguin fer veure galet. Si no és el seu país, que encardin el camp. I no em refereixo a immigrants, em refereixo a la gent del PSC, que no només ha fet el que ha fet a Ripoll, que tard i malament se n'han adonat de quina mena de partit pertanyien, sinó que ho estan intentant fer a tot el país i encara són el partit més votat perquè estem rodejats de colons. I no se m'escalfa més la llengua per ara, perquè... he d'anar a sopar.
1: Les teories estúpides de Jinaski.
0: Bé, estúpides tampoc ho serien del tot, eh? Seria estúpid el que les diu, no les teories. Va, fins la setmana entrant. Adéu.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
1: La Veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
2: Energia Sant Joanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
3: Segons la Universitat Pompeu Fabra, cada habitant de Catalunya emet unes 8,4 tones de CO2 cada any. Per un poble com Sant Joan de les Abadeses, amb 3.274 habitants, representen unes 27.500 tones de CO2 a l'any. Tant com si cadascú, grans i petits, tots els habitants del poble, fessin 40 viatges d'anada i tornada a Madrid en un cotxe de gasolina. Has pensat mai quina és la petjada de carboni de les teves activitats? Fes-ho. Entra a carbonfootprint.com i calcula les teves emissions de CO2. El gran repte que tenim tots plegats és ser-ne conscients i rebaixar aquestes emissions de CO2 per combatre l'emergència climàtica.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu santjoaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor del consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant de personal, en la seva vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs, poguessin disposar d'una pensió que els pogués permetre doncs, tenir una vida òptima un cop assolida de la jubilació.
1: Pel que fa al jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs, del jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les calçotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.
3: www.sanjoandelesabadesses.cat/laveu

envoltat de neu. 7 déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols un impuls teu, i han tancat les portes del pas.

trobat res meu. He fet una passa, ara és un llarg viatge, he conegut a tanta gent. Un impuls teu, res més, un impuls teu. I ara rimo llunes i dibuixo estels.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien. Peyu,
2: si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns de cognom 4 de maig de 2026. I avui tornarem a un dels inicis antics del magazín. Farem diverses efemèrides, com per exemple que un dia com avui de 1936 Federica Montseny assumia a Madrid la responsabilitat del Ministeri de Sanitat de la Segona República Espanyola. Dos anys més tard, el 38, la Santa Seu reconeixia el règim de Franco com a govern legítim d'Espanya. L'any 1961, els activistes pels drets civils Freedom Riders iniciaven el primer viatge de la llibertat de Washington a Nova Orleans, desafiant la segregació racial al transport públic als Estats Units. En passar per Alabama, eren atacats per policia i membres del Ku Klux Klan que van incendiar l'autobús. Un 4 de maig de 1972, l'Organització per la Defensa del Medi Ambient, fundada al Canadà, Don't Make a Wave Committee, canviava el seu nom oficial pel de Greenpeace Foundation. L'any 1974, la banda sonora de la pel·lícula Golpe, de Sting, encapçalava les llistes d'èxits als Estats Units. L'any 1993, P.G. Haver publicava Rid of Me, el seu segon i últim treball com a trio. L'any 2000, el virus informàtic I Love You paralitzava milions d'ordinadors arreu del món. I de virus en virus, perquè el 2020 feia dos dies que se'ns permetia fer esport i passejos d'adults en franges horàries en un moment que l'estat espanyol comptabilitzava 25.000 morts per coronavirus. Un dia com avui s'anunciaven les mascaretes obligatòries al transport públic i les llibreries rebien els primers clients amb cita prèvia. Només un client a la botiga, guants, gel i sense tocar els llibres. I un dia com avui, de 1970, la Guàrdia Nacional dels Estats Units obria foc contra una manifestació a la Universitat Estatal de Kent, Ohio. S'hi havien concentrat més de 3.000 persones per protestar contra la incursió dels soldats nord-americans a Cambodja en el marc de la Guerra del Vietnam. Varen morir 4 estudiants, dos dels quals no estaven ni tan sols participant de les protestes. Hi haurien molts ferits. Entre les reaccions a la indignació que van provocar els fets, que van polaritzar encara més les protestes, hi ha la de molts grups musicals que els van reflectir les seves lletres, com els Devo, que es va crear a partir d'aquests fets, Yes, Genesis, i també Neil Young, que va escriure el tema Ohio, que amb Crosby, Stills & Nash publicarien només 10 dies més tard.

0: Aquest dissabte 16 de maig, a la plaça Barcelona de Sant Joan, hi haurà una matinal solidària de Bike Control per recaptar fons per l'Oncotrail 2026. La iniciativa l'organitza un grup de runners santjoanins que participaran en aquesta cursa solidària per equips i que necessiten reunir aquests diners, 1.000 euros, per formalitzar la inscripció. La jornada inclourà 3 sessions, refresc, cervesa i pica-pica, amb l'objectiu de sumar esport, ambient de poble i compromís contra el càncer. Tenim una de les persones que està darrere de l'organització, en Pol Candelo. Hola, Pol.
1: Bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: No, no hi ha de què.
0: Primer de tot, explica'ns una mica qui sou aquest grup de runners de Sant Joan que us heu proposat participar a l'Oncotrail.
1: Sí, mira, és un grup format per 10 persones, 8, n'hi ha 8 que som els que fem una mica la cursa, i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden tot el que és les furgos, perquè clar, no sé si coneixeu com va l'Oncotrail, però són 10 trams, i llavors l'equip és format per 8 persones, però sempre n'han d'estar corrent 4, vale? Llavors, mentre els 4 corren, el següent equip ens espera a l'altre tram i doncs hi ha un encarregat o un parell, en Ric i l'Eri, que són els que porten les furgos i ens ajuden a fer el trasllat de tram a tram.
0: Ja que n'has dit alguns noms, anava a dir això, digue'ls tots.
1: Sí. Mira, doncs l'equip som jo, en David Casas, en Gerard Rodríguez, llavors hi ha en Moll, un noi de Camprodon, llavors en David Ruiz, l'Oriol Coromines i en Juan Carlos Bolaños. I llavors tenim això, l'Eric Bassaganya i Enriqui, que ens ajuden amb que és la logística amb les furgos i una mica... I una mica, per fer pinya també ens ajuden una mica en tot.
0: L'altre dia vaig conèixer, de fet, no és que la conegués, ja la coneixia, però vaig saber que era una de les persones que organitzava l'Oncotrail i em deia que tampoc no hi pot córrer tothom que vol, no? Que a vegades hi ha equips que se'n queden fora. Això com va? És a dir, vosaltres ja sabeu qui participareu i heu de reunir aquests 1.000 euros o sí. Com va?
1: Això es fa un sorteig. Tu primer fas com una inscripció per entrar al sorteig i llavors hi ha un dia que es fa el sorteig i si tens la sort d'entrar, pues entres. I si hi ha molts equips que es queden fora. Nosaltres, de fet, aquest és el segon any i hem tingut la sort d'entrar-hi els 2 anys. Però sí que sé de gent que han muntat l'equip i llavors no han pogut participar per això, perquè... Clar, al final tot el que són curses solidàries amb el càncer la gent es volca molt i hi ha molts equips i n'hi ha alguns que no tenen tanta sort i no poden entrar.
0: En tot cas, això s'entén que la primera motivació és una motivació solidària, però entenc que la cursa deu ser molt, molt xula i molt interessant perquè hi hagi tanta gent també que la vulgui fer, no?
1: Sí, sí. La veritat és que ja et dic, nosaltres és el segon any que participem i jo l'any passat que vaig anar vaig quedar encantat i em va agradar moltíssim. A nivell d'organització està super ben muntat i clar, jo crec que sempre que són curses així enfocades en l'ajuda contra el càncer, jo crec que la gent respon molt. Al final és un problema que avui en dia qui no té algun familiar o algun amic, tothom ha patit, no? Més de prop o més de lluny, i la gent es volca molt, i realment allà hi ha un ambient molt maco, la plaça allà, el que és la sortida, està superplena, un ambient molt festiu, i és que és molt guai. Vaig quedar encantadíssim, em va agradar molt, i per això que estem repetint, perquè és que va ser l'experiència és molt guai.
0: Això, per aconseguir aquests 1.000 euros, heu organitzat una matinal de Bike Control a la plaça Barcelona. Com va sorgir la idea de fer una activitat com aquest tipus?
1: Sí, clar, al final per fer la inscripció necessitàvem aquests 1.000 euros i, vam fer així un brainstorming, no?, una pluja d'idees i una de les possibles maneres de recaptar, potser no farem els 1.000 euros, però si més no fent a la meitat el que podem, va ser aquesta. Vam dir, per què no fem això? Teníem els recursos, perquè la Mireia Bassaganya, gràcies a ella que es deixa les bicis i jo que treballo allà i que també li faig classes de spinning, vaig dir, podem provar de fer això, aviam com va. I l'any passat va anar molt bé. No recordo ben bé la quantitat que vam recordar, però quasi bé va ser la meitat. I bueno, i vam dir, doncs aquest any repetirem. I llavors la resta de diners, doncs gent també que ens diu, doncs vinga, va, jo ja que sé que hi participeu, doncs us dono 50. Gent que també es vol, que no sé d'alguna manera o altra, diu, doncs mira, jo us pago una caixa de cerveses i que les vendreu allà durant el pica-pica, perquè hi ha gent que potser no ve a fer, no participa a la matinal, el que és pedalar no ho fa, però ve allà i consumeix i ens ajuda a la seva manera i també fan aportacions i jo què sé, hi ha altres entitats. Hòstia, si no recordo malament, crec que era la comissió de festa l'any passat, va dir, doncs mira, nosaltres col·laborem i us paguem una caixa de cervesa, saps? Bueno, doncs tothom aporta el seu granet de sorra i nosaltres, doncs tot és benvingut, la veritat.
0: Explica'ns, per la gent que no hi hagi anat, l'altra vegada, com funcionarà la jornada? I cal tenir experiència prèvia en bike control o en spinning?
1: No, aviam, l'spinning en si sí que és una activitat, aviam, que quan tu vas així en l'idea de... En el dia a dia del gimnàs, doncs és una activitat molt curta, però és com molt intensa. Però bueno, allà al final és un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinal allà divertida. Llavors, ja et dic, l'spinning en si sí que és una activitat intensa, però allà el que farem és repartir-ho, fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. Vale? Llavors, tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica, doncs com a agraïment, que hi entrarà, bueno, un refresc i quatre patates, quatre olives. I llavors tu pots fer a la franja horària que tu et vagi més bé, o m'avises a mi o aviseu a la Mireia, el cartell ja hi ha el número de telèfon, i jo llavors t'apunto, perquè això sí que les places són limitades per cada franja horària. Tenim 20 bicis, llavors, clar... I ja està, i vens allà, fas la sessió, i en el cas de que en alguna franja horària no hi hagués les bicis plenes, doncs podria repetir sense cap problema.
0: Vale? Creieu que les omplireu? Com va d'inscripcions? O la gent va a última hora?
1: Anem bé, però bueno, aviam si aquesta última setmana acabem de fer una altra apretada, perquè, per exemple, la franja de 11 a 12 ja quasi ho tenim ple, però de 10 a 11 i de 12 a 1... de moment encara no les tenim plenes. Però bueno, també esperem que la gent sempre va a última hora. Hi ha gent que ha dit que sí que vindria, però que encara no estan apuntats. I si no, el mateix dia, a vegades també hi ha gent que diu, hòstia, que guai, l'any passat ens va passar, hòstia, que guai, feu això, va. I els vam animar, va, vinga, després a buscar unes bambes, uns pantalons curts, i a última hora, doncs, també es van afegir.
0: Segur que hi ha pla B, eh? Però, i de fet, ara acaba d'obrir les temperatures i precipitacions dels pròxims dies, i just de tots els dies que surten, que em sembla que són 10, l'únic que no plou és dissabte.
1: Sí, ja, ho hem estat mirant, sí, de fet, pel grup... ho hem vist, i que el dissabte és no? El dia que ens fa la finestra de bon temps, i bueno, mira, serà perfecte, però bueno, el temps és molt canviant i poder encara tindrem sort, i també ens farà bo tot el cap de setmana.
0: I si cal, ja hi haurà pla B, no? Ho fareu
1: sí, a dintre. Com que es fa a la plaça Barcelona, doncs nosaltres al final les bicis les tenim al pavelló, ho fem a l'era lliure, doncs, perquè de cara al bon temps, doncs, no sé, és més agraït i és més guai. Però si no, ho podríem fer allà a la mateixa sala on fem spinning, i si no, aviam, poder estar al pavelló. No sé, de moment, com que pintava bé de meteo, no anem per la gaire d'això, la veritat. Però bueno, ja. Algo farem, si no.
0: Ja per anar acabant, eh? Sant Joan ha demostrat que és un poble això amb força tradició esportiva i també molta capacitat de mobilització. Noteu, no?, aquest suport, tant sigui apuntant-se a la gent com el que comentaves abans de la participació donant una caixa de cerveses o amb alguna aportació sense haver vingut a l'activitat, per exemple.
1: Sí, sí, nosaltres no ens ho pensàvem, la veritat, i sense... Poder aquest any hem fet més difusió a través de redes socials, i com que també era el segon any, i l'any passat, que era el primer any i que, bueno, ho teníem, era així com molt entre nosaltres, molta gent a la que es va enterar que fèiem això... d'alguna manera o altra ens va ajudar. I ja et dic, o feien una aportació amb diners, o no sé, el que t'he dit, doncs mira, jo et pago una caixa de cerveses, o jo, no sé, et deixo la nevera, i des de la comissió de festes també ens van dir, et deixem la nevera, I la carpa i el que sigui, saps? Que a vegades no sempre és no només l'aportació amb diners, però si et deixen bueno, material i t'ajuden i s'involucren, doncs això també s'agraeix, saps?
0: Algun any em sembla que ha sortit que hi havia una borrada d'equips de Sant Joan. No sé si aquest any sabeu si n'hi ha algun altre.
1: No en tinc ni idea, no sé això, no sé. Sí, sí que sé que hi havia altres equips que feien, altres gent d'aquí Sant Joan que feien equip, però no sé quan serem aquest any d'aquí Sant Joan, no sé, no en tinc ni idea. Molt no n'he parlat encara. No. Sé que hi havia el grup de l'Anna Palmerola i així, que crec que aquest any no ho fan, que elles també eren unes expertes en l'oncotrall perquè l'han corregut bastants anys, i inclús nosaltres l'any passat, que era el primer, li demanant coses i tal, però crec que aquest any també, no sé si no fan equip o no sé si tenen alguna cosa aquell mateix cap de setmana, però crec que aquesta no el fan. I la resta no en tinc ni idea, no sé. Suposo que algun més hi haurà perquè la gent es volca molt i perquè segur que hi haurà algun altre equip.
0: Ho investigarem. De fet, queda molt, això de l'Oncotrail. Ara, sí. Ara feu això, però això és el 3-4 d'octubre,
1: Exacte. Sí, sí, encara queda una mica. Doncs... Si d'aquí que arribi l'Oncotrail encara podem fer alguna altra activitat per acabar de recordar els 1.000 euros, aviam com anem i com va sumant.
0: Molt bé.
1: El tema diners, i si arribessin no, i si no poder, no sé. Doncs... Poder farem algun altre matinal o alguna idea.
0: Doncs ja estarem atents i també ens ho feu arribar perquè en puguem fer difusió. Pol, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies a tu.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: I la Castanyada del Cabró Rock ha presentat el cartell de la seva segona edició, que enguany passa de dues jornades a una de sola, de fins a 17 hores de música. Serà el pròxim 31 d'octubre, coincidint amb la Castanyada i la Vigília de Tots Sants, i al recinte de Can Guitet de Montmeló hi tocaran l'Axan Busto, els Pets, la Ludwig Band, els Catarres, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, The Tietz, Doctor Prats, Venus, Jules i l'Opau de Pons. Si fos per aquest últim, podria durar 16 hores, i no que no hi fos ell, i tampoc passaria res, Escoltem nosaltres a l'Axan Busto, Més que la meva sang, que després de molts anys, no sé quants, però fa un munt de temps que no tocaven juntament amb els Pets, i ho faran en aquest concert. Més que la meva sang.

0: Avui parlem d'ocells, però també de paisatge, de rius, de boscos i de la manera com mirem el nostre entorn més proper. La Lourdes Solano ha publicat Ripoll entre plomes, una guia divulgativa que reuneix més de 140 espècies d'ocells observades a Ripoll, aus que hi viuen tot l'any, que hi passen l'hivern, que hi venen a criar o que simplement hi fan parada en els seus viatges. El llibre és fruit d'anys d'investigació, de feina, de camp, i vol acostar al públic un món que sovint tenim molt a prop però que no sempre sabem veure. Aquest dijous l'estarà presentant a Sant Joan, a la Biblioteca Josep Picola, i avui podem parlar amb ella. Hola, Lourdes!
1: Hola, bon dia!
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Merci, a vosaltres.
0: Justament ara en parlàvem que has despenjat i el primer que hem sentit han set ocells.
1: Sí, exactament. Sí, bueno, aprofito una miqueta doncs, cada dia que puc per sortir a mirar ocells. Avui, però, no estic a Ripoll, eh? Però sí.
0: Avui a Ripoll els ocells tampoc deuen estar gaire contents, no? Vull dir, amb tanta festa suposo que també alguna cosa els deu afectar, no?
1: Bueno, no pensis, eh? Ells van una mica a la seva. Ho dius per la música,
0: clar,
1: suposo.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: No, en general van fent una miqueta a la seva.
0: Explica'ns, com neix Ripoll entre plomes?
1: Doncs Ripoll entre plomes, com has explicat tu, és fruit d'anys d'investigació. De fet, que m'hi vaig posar en sèrio potser uns 3 anyets, que vaig decidir doncs, anar una miqueta més enllà i posar-me doncs, a recollir exactament doncs, tots els ocells. Però bueno, que fa que miro ocells a Ripoll en deu fer molts anys i sempre he tingut doncs, aquesta il·lusió, no?, de poder fer doncs, com aquest recull. No? No tant potser el llibre, però sí un recull de veure què és el que hi ha, no? Perquè sempre diem és que a Ripoll no tenim ocells. Bueno, sí n'hi ha, no? Com has dit, 140, que no són pocs, no? Per tant, déu-n'hi-do els que tenim.
0: I quan vas dir, ostres, tot això que estic fent val la pena per un llibre?
1: Bueno, justament quan vaig començar a veure que tenia molt material, perquè el recull ja l'havia començat a fer fa molt de temps, i quan vaig obrir la llibreta, perquè jo escric sempre amb llibreta i també doncs, dibuixos, quan em vaig adonar doncs, que tenia potser com 70 pàgines escrites i vaig dir, uau, ostres, això ja va una mica més enllà. I llavors sí que vaig dir, ostres, doncs ara sí que t'has de posar més en sèrio i acabar els dibuixos i acabar la investigació i posar-t'hi una miqueta més. Vull dir que, bueno, que això deu ser fa potser aproximadament doncs, uns 3 anyets, més o menys.
0: Això ve de la teva formació? És curiositat? Dibuixes i llavors t'has interessat pels ocells? Ja, exactament, qui és la Lourdes, per qui no et conegui?
1: Bueno, jo sóc mestra de professió i psicòloga ara. És a dir, he deixat el món de l'educació per dedicar-me al món de la psicologia i el món dels ocells és pur, bueno, això, hobby. Per tant, no m'hi dedico, no sóc biòloga ni res, però sí que he fet molts cursos perquè, bueno, sempre m'ha interessat doncs, tot això ja des de ben petita i he fet cursos així una mica de biologia en general, eh? No per específicament de res. I llavors els dibuixos sí que també és una cosa que tampoc... Aquí sí que no he fet cap curs. Em vaig comprar un llibre de Cómo dibujar aves i a partir d'allà vaig començar doncs, a fer una mica assaig-error, de provar i, bueno, i a veure què sortia, més que res.
0: Per tant, que el llibre funciona. Els hauries d'escriure i dir-los que va bé, que funciona, no?
1: Sí, sí, sí, i tant.
0: El llibre recull més de 140 espècies. No sé si, és a dir, ha estat fàcil o allò, arribar a les 100, a les últimes 10 va ser de molta observació, de molts dies de provada, a veure si trobem aquest ocell. Com ha anat?
1: No, de fet, la investigació va en dues línies. Una, els ocells que jo he pogut anar trobant, no més que ressar molt en el sentit de dir, ostres, anem a veure si aquest ocell està aquí, sinó de sortides i anar registrant a veure què és el que deia. I en segon lloc, doncs, utilitzo una pàgina web que és la d'Ornito, de l'Institut Català d'Ornitologia, on es recullen tots els ocells que hi ha a Catalunya. I llavors tu pots triar específicament a Ripoll. I no cal que sigui jo com observadora, sinó també tenim altres observadors, per sort, i vaig recollint doncs, el que els altres observadors també han vist. I n'hi ha algunes d'aquestes espècies que jo a Ripoll no he vist, però igualment l'he marcada perquè he pensat que és important, ja que ha sortit també aquí a l'Ornito, vol dir que sí que hi és, per tant l'he posat. I dir-te també que n'hi ha d'altres persones que m'han dit, ai, és que no has posat tal ocell, no? Per exemple, l'altre dia em vaig trobar una persona que em va dir, és que no has posat la becada. Dic, no l'he posada, possiblement passa, perquè és migrant, però és que ningú l'ha registrat. Per tant, doncs tampoc me'n refio. És a dir, del boca a orella no me n'he refiat gaire, sinó d'aquest mes que està registrat en algun lloc.
0: El gall que està a l'escut de Ripoll, què dies?
1: El gall, no. No, no, ara no pensis, ara m'has fet gràcia perquè hem portat un gall fer a la zona de Baiter. Per tant, bueno, qui sap, potser nidificarà i tindrem gall fes per aquí, dos, o no sé, bueno.
0: Quins espais de Ripoll són especialment interessants per observar ocells? I no sé si, és a dir, suposo que has anat a l'entorn, des d'una plaça també es poden observar, no? Però quin lloc tu recomanaries?
1: Bueno, de fet, com has dit tu, bé, a tot arreu n'hi ha, eh? Però, bueno, a mi especialment m'agrada el costat del riu, perquè m'agraden molt els ocells que vénen al costat del riu, i aquests són fàcils, no? Un bernat pescaire, un martinet blanc, un blauet, fins i tot, una merla d'aigua, són molt fàcils, i aquests, doncs, al costat del riu es veuen, doncs, això, sense binocles. I llavors també tenim a la zona del camp, on tenim una miqueta més de camp, doncs també que es poden veure altres ocells, com per exemple rapinyaires, un xic més grossos.
0: El de la portada, el del cartell, crec que és una merla d'aigua, oi?
1: És una merla d'aigua, sí, sí. És la típica, per mi és la més maca de Ripoll. Bueno, no sé si la més maca, però potser la més especial, no? Perquè vol dir una miqueta que el riu està net i que l'aigua és bona. Per tant, l'he volguda remarcar una miqueta justament per això, no? I també doncs, el dibuix del riu Ter i del riu Freser, no? Una miqueta l'aigua barreig.
0: El subtítol parla d'una guia divulgativa, no sé quin tipus de lector t'adreça, si és un llibre per persones que ja coneixen l'ornitologia o també per qui simplement té curiositat.
1: No, de fet és una miqueta per això divulgativa, no? Una miqueta per tothom, no és una guia identificativa, d'això ja en tenim d'altres que són molt bones, i, no? Sinó que el que vol és una mica acostar el món de l'ornitologia doncs, a la gent del poble, no? La gent que tenim aquí a l'entorn, tant Ripoll com Sant Joan, com bueno, tot el ripollès. No? Una mica l'objectiu d'aquest llibre és que la gent quan surti que se n'adoni que sí, que tenim ocells, no? I que si el sol fet d'ara mirar al cel i dir, doncs mira, aquest ocell potser surt en aquest llibre, doncs ja haurà complert completament l'objectiu del llibre, de fet.
0: Una de les coses atractives del llibre són les curiositats. No sé quina espècie t'ha sorprès més pel seu comportament o...
1: Ostres, de curiositat és que n'hi ha moltíssimes, eh? N'hi ha moltíssimes, des de la merla d'aigua, per exemple, el tel que porten els ulls per protegir-se de l'aigua i com que són, sí que anen dintre l'aigua, no? I caminen per sota de l'aigua, de fet, s'hi han de veure, no? I protegeixen els seus ulls amb un tel. Des d'això, que és una cosa més simple, fins a altres ocells que, bueno, no sé, com nidifiquen o com fan els nius, o, bueno, ja, és que de curiositats n'hi ha moltíssimes. Sí, com diferenciar mascles de femelles, també, alguna vegada és el blauet, no?, que diem que és molt, molt bonic, es diferencia d'una manera bastant fàcil entre mascle i femella. I també, doncs, ho he recollit una miqueta en el llibre.
0: Però algú que vulgui començar a observar ocells, què li recomanaries? No sé si calen prismàtics, la guia, evidentment. Paciència, sortir a primera hora...
1: Mira, tot.
0: Tot cal això?
1: Prismàtic, sí, una miqueta. Bé, prismàtics com a tal, si vols començar, si no saps si t'agradarà o no t'agradarà, doncs, bueno, potser simplement sortir a caminar. Sí que les hores primeres del matí són una mica més bones, perquè és quan es desperten, surten, canten i els veus més bellugar-se. Per tant, aquestes són relativament bones. I sí, una guia identificativa, que pot ser molt simple, també. Després a vegades es fa més petita, però bueno, aquestes fins i tot desplegables que hi ha, no? I després, si t'agrada, doncs uns petits binocles, perquè així ja comences a veure una miqueta més què és el que tenim. Fins i tot a vegades començar amb algun projecte. El projecte de l'Institut Català d'Ornitologia tenen algun projecte que són molt, molt fàcils, que enganxen una miqueta la gent, no? El projecte Jardins, per exemple, si tens un parc al davant o tens un petit jardí a casa, doncs et donen com unes petites instruccions de quins ocells veure, no? I com registrar-los, i això a vegades doncs, a la gent li agrada, no? I llavors que en seguida t'enganxes.
0: Com un
1: Sí.
0: joc, no?
1: Exacte, sí, com dir, oh, doncs mira, he vist aquest, no? Fas un tic, i demà veig aquest altre, no? I fas com un tic. Per tant, és com, sí, com un joc, exacte.
0: I el que no hauríem de fer, quin és l'error que cometem més sovint quan sortim a observar la natura o ocells en concret?
1: Doncs, clarament, molestar-los, no? Voler, doncs, jo què sé, veus un niu, per exemple, i voler-te apropar més al compte del niu, no? O voler agafar els pollets, o el que sigui, molestar-los, jo crec que és una de les coses que hem de tenir més presents de no fer, no? Si estan al nostre hàbitat, els hem de respectar, i agafes uns bons binocles i t'ho mires, i si no hi arribes avui, doncs demà potser et sortirà i els veuràs una miqueta millor. Per tant, mirar ocells vol dir també respectar-los. Hi ha com un codi ètic, també. És a dir, els ornitòlegs aficionats i els ornitòlegs que s'hi dediquen també tenim com una mena de codi ètic molt interessant, no? Que diu justament això, el respecte als ocells.
0: Els ocells no en tenen de límits de poble, per això vens a presentar la
1: Exacte.
0: guia a Sant Joan, no? De
1: Sí.
0: fet, és això, eh? Com que no hi tenen de límits de poble, aquesta guia també pot interessar, no? Els veïns i veïnes de Sant Joan són els mateixos més o menys que trobarem aquí, no?
1: Sí. Bàsicament jo diria que són bastant semblants. Podia haver fet una guia, de fet, del Ripollès, però el Ripollès sí que és molt més extens i per això vaig voler fer una guia exclusivament de Ripoll, però si ampliem una mica el territori Sant Joan, Can de Bànol o fins i tot Ribes, ens trobem amb molts ocells molt semblants. Vull dir que faltarien alguns, potser, fins i tot a Sant Joan potser n'hi hauria algun de més que Ripoll, però per exemple hi ha la cuereta groga, que Sant Joan sé que ha passat i sé que hi és, i a Ripoll, per exemple, no està identificada. Per tant, imagineu-vos, potser en teniu algun de més i tot.
0: Hi haurà continuïtat al projecte? Tens pensat fer alguna altra, continuar observant, ampliar dades o portar aquesta feina a altres formats?
1: Bona pregunta. Continuaré mirant ocells, això està claríssim. De moment, el temps que pugui, continuaré mirant-te'ls, dibuixant-te'ls, fotografiant-te'ls, fent-hi una miqueta de tot i ampliant el meu coneixement personal. I després, com que sempre vaig recollint dades, perquè a mi m'agrada molt, doncs veurem. La idea seria poder fer alguna cosa del Ripollès, però és una envergadura una mica gran, eh? I potser aquí sí que necessitaria doncs, ajuda d'algú més que en sapigués un xic més que jo.
0: Quin és el més complicat de dibuixar? Ja anem acabant, eh?
1: Uf, de dibuixar. Jo per mi els rapinyaires. És a dir, els aligots, el milà, tots aquests per mi són una miqueta més complicadets. Suposo que per l'envergadura de l'ala, perquè són més grans tots plegats, i el bec i tot això, i aquests són... Amb aquests he hagut de lluitar una mica més. No m'han sortit... Bueno, la primera, la veritat és que no gaires. No gaires ocells m'han sortit a la primera, no? Però els rapinyaires els trobo bastant complexes. Sí.
0: Ja per acabar, eh? Quin ocell recomanaries que intentéssim descobrir o escoltar aquests dies? A vegades no els veiem, només els escoltem ara que som a la primavera.
1: Bueno, ara animaria la gent a escoltar a veure si troben abellerols, perquè són uns ocells preciosos que nosaltres aquí a Ripoll els escoltem de pas només, és a dir, que només els escoltem i són com una mena de neguets, petitonets, com uns aneguets, i passen, per exemple, 10 individus o 12 individus i passen ràpid i sents com ànecs que passen, no? I aquests són superinteressants, a més tenen uns colors preciosos si es poden veure, i jo els he escoltat per Ripoll. Per tant, animaria la gent a veure si tenen la sort d'escoltar-los a passar.
0: Molt bé,
1: No és
0: doncs,
1: fàcil, però
0: però ho
1: es pot.
0: provarem.
1: Sí.
0: Ripoll entre plomes, hem parlat d'aquesta guia divulgativa d'ocells de Ripoll per la Lourdes Solano, que aquest dijous a les 6 de la tarda estarà a la Biblioteca Josep Picola presentant-la. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Adéu, merci.
0: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna, demà de l'Adriano Sabater. I nosaltres avui l'escoltarem parlant dels forats negres.
2: 12, 11, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més velles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.

Avui, a més enllà de la lluna, parlem dels forats negres. Hi ha coses a l'univers que no es poden veure, però que sabem que hi són. No brillen, no reflecteixen la llum, i tot i així condicionen el destí d'estrelles senceres. Els forats negres són en part això, una barreja d'observació i teoria. Perquè sí, cal dir-ho clar, no hem entrat mai en un forat negre. Ni sabem què hi ha exactament a dins. El que sabem prové del que observem al seu voltant i de les lleis de la física, especialment la llei de la relativitat general. Què és un forat negre? És una regió de l'espai on la matèria s'ha comprimit tant que la gravetat és extrema. Tan extrema que res no pot escapar, ni tan sols la llum. El seu límit s'anomena horitzó d'esdeveniments i al centre, la singularitat, un punt on les lleis físiques deixen de funcionar tal com les entenem. Com es forma un forat negre? Aquí és on entra la història de les estrelles. Quan una estrella molt gran es queda sense combustible, ja no pot sostenir-se i explota en supernova. I el seu nucli col·lapsa sobre si mateix. Si aquest nucli és prou massiu, ni tan sols la pressió de les partícules pot frenar el col·lapse, i n'és un forat negre. Però hi ha un pas intermedi fascinant. Les estrelles de neutrons són objectes increïblement densos, on els protons i els electrons s'han de funcionar en neutrons. I sí, una estrella de neutrons pot convertir-se en un forat negre, si acumula prou massa, per exemple, funcionant-se amb una altra estrella o capturant més matèria. Curiositats que desafien la imaginació. El temps es deforma. A prop d'un forat negre, el temps passa més lent. I com més a prop, més lent. L'efecte espagueti. La gravetat, si entréssim, ens podria estirar fins a convertir-nos en un fil. No són completament negres. El material que hi cau pot brillar intensament abans de desaparèixer. Les col·lisions entre forats negres generen ones a l'espai-temps. I es diu que l'univers tremola. I segons Stephen Hawking, poden perdre energia amb el temps i acabar desapareixent. Aquí entrem en un territori especulatiu, però fascinant. Podrien ser portals? Algunes solucions a la relativitat general suggereixen l'existència de forats de Cook, connexions entre dos punts diferents de l'espai-temps. En teoria, un forat negre podria estar connectat en un altre lloc de l'univers, o fins i tot amb un altre univers. Però no hi ha cap evidència de que això existeixi realment, i probablement serien inestables o impossibles de travessar. I si a l'altra banda hi hagués un forat blanc? Els forats blancs són una altra cara teòrica dels forats negres. Si en un forat negre tot entra i no pot sortir, en un forat blanc passaria el contrari. Res no podria entrar, però la matèria i l'energia en sortirien. És com si fos un rebot del forat negre. Algunes idees proposen que un forat negre podria connectar amb un forat blanc. O que un forat negre podria acabar convertir-se en un de blanc. Però avui dia no s'ha observat mai cap forat blanc. És només una hipòtesi matemàtica. El que sabem i el que no sabem. Hem arribat a fotografiar-ne un, com la M87. Gràcies al Event Horizon Telescope. Però el seu interior continua sent un misteri profund. Els forats negres són una frontera entre el que entenem i el que encara no. Potser els forats negres no són només llocs on tot desapareix. Potser són llocs on neixen noves preguntes. Potser no són el final de res, sinó una porta que encara no sabem obrir. Són silencis immensos enmig del cosmos,
regions on el temps s'alenteix i la llum s'apaga i la realitat es doblega. Ens obliguen a acceptar que l'univers no sempre és intuitiu i que hi ha límits al que podem veure, però no al que podem imaginar. I mentre els observem des de la distància, mentre intentem entendre'ls amb equacions, telescopis i matemàtiques, els forats negres continuen allà, quiets, invisibles i profundament misteriosos, recordant-nos que encara queda molt per descobrir, més enllà de la Lluna. Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament

0: I això és tot, i tornem demà, que vagi molt bé, adeu-siau i gràcies per escoltar-nos.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa amb bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
3: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns, de cognom 11 de maig de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que en Carles Bassaganya i família facin la rutina de tarda i vespre ràpid per anar a dormir abans i descansar després d'haver viscut el Barça-Madrid i la proclamació dels blaugranes com a campions de Lliga des del camp. I els que també són uns campions són els corredors i corredores que cada any participen a l'Onco Trail. A Sant Joan hi ha molta tradició i un dels grups d'aquest any que hi participa ha organitzat una activitat dissabte per recollir els 1.000 euros d'aportació que costa la cursa. En parlem amb un dels membres, en Pol Candelo. Hola, Pol.
1: Bon dia.
0: Explica'ns, quants sous?
1: Bueno, és un grup format per 10 persones, 8. N'hi ha 8 que som els que fem una mica la cursa i llavors un parell que s'encarreguen de la logística, no? Que també ens ajuden tot el que és les furgos, perquè, clar, no sé si coneixeu com va l'Onco Trail, però...
0: I com funciona?
1: Són 10 trams i llavors l'equip és format per 8 persones, però sempre han d'estar corrent 4, d'acord? Llavors, mentre els 4 corren, el segon...

0: Quan equip ens espera a l'altre tram i doncs els, hi ha un encarregat o un parell, en Ricky i l'Eric, que són els que porten les furgos i ens ajuden pues, això, no? A fer el trasllat de tram a tram.
1: Qui sou exactament?
0: Jo, en David Casas, en Gerard Rodríguez, llavors hi ha en Moll, un noi de Camprodon, llavors en David Ruiz, l'Oriol Coromines i en Juan Carlos Bolaños.
1: A més, hi ha molts grups que volen participar i s'ha de fer un sorteig perquè no hi ha espai per tothom. S'hi barreja el tema altruista, però també deu agradar molt, no?
0: La veritat és que ja et dic, nosaltres és el segon any que participem i jo l'any passat que vaig anar vaig quedar encantat i em va agradar moltíssim. A nivell d'organització està superben muntat i clar, jo crec que sempre que són curses així... enfocades en l'ajuda contra el càncer, jo crec que la gent respon molt. Al final és un problema que avui en dia qui no té algun familiar o algun amic, tothom ha patit, no? Més de prop o més de lluny, i la gent es volca molt, i realment allà doncs, hi ha un ambient molt maco.
1: Dissabte heu organitzat un matí de Bike Control. De què va? Hi pot participar tothom?
0: És un dia que ho farem així en un ambient més festiu, que tothom anirà al seu ritme i que al final és passar-ho bé i passar una matinada allà divertida. Llavors, ja et dic, l'spinning en si sí que és una activitat intensa, però allà el que farem és repetir-ho. Fem tres sessions, de 10 a 11, de 11 a 12 i de 12 a 1. ¿Vale? Llavors, tu t'apuntes en una, pagues els 10 euros, en aquests 10 euros hi entra una sessió i llavors una mica de pica-pica doncs, com a agraïment, que hi entrarà un refresc i quatre patates, quatre olives.
1: Els santjonins sempre hi col·laboren en aquestes coses, oi?
0: Sí, sí. Nosaltres no ens ho pensàvem, la veritat. I sense... Poder aquest any hem fet més difusió a través de redes socials i com que també era el segon any. I l'any passat, que era el primer any i que, bueno, era així com molt entre nosaltres, molta gent a la que es va enterar que fèiem això, d'alguna manera o altra ens va ajudar. I et dic, o feien una aportació amb diners, o no sé, el que t'he dit, doncs mira, jo et pago una caixa de cerveses, o jo, no sé, et deixo la nevera, i des de la comissió de festes també ens van dir de deixar la nevera i la carpa i el que sigui, saps? Que a vegades no sempre és no només l'aportació amb diners, però si et deixen, bueno, material i t'ajuden i s'involucren, doncs això també s'agraeix, saps?
1: Doncs que vagi molt bé i que us apropeu molt a la xifra.
0: Vinga, moltes gràcies a tu.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Nosaltres marxem recordant-vos que aquest pròxim diumenge 24 de maig hi haurà una nova edició del Mercat del Trasto a la Coromina del Bac, coincidint amb una fita destacada. 10 anys de trajectòria i prop d'una vintena d'edicions. Trobareu tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Quan l'equip de govern de Ribes de Freser de Junts va aprovar el pressupost municipal el passat desembre, l'alcaldessa Mònica Sant Jaume va anunciar que al gener portarien al ple les inversions finançades amb subvencions. Aleshores, només hi figuraven 52.000 euros per arreglar les portes de l'ascensor que connecta el centre de la vila amb el barri del Pavelló. No ha estat fins aquest maig, però, que ho han dut al plenari a través d'una macromodificació de crèdit extraordinària. En total, el consistori hi destinarà 1,1 milions d'euros i el ple va tirar-ho endavant amb 4 vots a favor de Junts i 4 abstencions de la CUP, i tots fem Ribes Esquerra Republicana. El canvi de gespa natural artificial del camp de futbol on juga la Ribetana és la inversió més destacada amb un total de 433.000 euros. Sentim a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
2: Pel que fa al camp de futbol, aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec. Els vestuaris de la piscina també s'han demanat amb el pla de xoc.
1: Ferriol Tugues de la CUP deia que ara el camp podria tenir més usos, assumir més equips i acollir pretemporades d'altres conjunts. El Cupaire sí que va demanar tenir un projecte definit de la zona esportiva. En el cas del republicà Joaquim Roquer, recordava que el camp estava en una condició deplorable des de feia anys i es preguntava si no era millor tenir-ne un de gespa natural ben mantingut, perquè un de gespa artificial dura 8 anys si no es manté, i si es manté cal posar-hi entre 8.000 i 14.000 euros per any. Deia que s'hi produïen més lesions, que no absorbia la calor i que generaven més microplàstics. L'Ajuntament invertirà també 250.000 euros en la residència. També hi haurà inversions grosses en l'aigua, en una expropiació al carrer Sant Quintí, en asfalt i voreres, en un estudi del clavegueram o en unes escales del carrer Sant Miquel. La CUP estava satisfeta en que es fessin inversions, però va acusar l'equip de govern d'electoralista per no invertir els anys anteriors. Sentim a Ferriol Tugues.
3: Passarem del 39% del deute a final de 2025, a final de 2026 estarem al 73. No arriba al 75, però s'hi acosta. I el 75 és el moment en què l'Ajuntament ha de començar a demanar autorització per endeutar-se. Per tant, està hipotecant la capacitat de governar i decidir del proper consell històric. Suposo que no serà vostè, perquè si no, no deia hipotecar-se tant.
1: En la mateixa línia es va expressar Roquer, que trobava a faltar un munt de coses del programa electoral de Junts.
4: No hi és la via verda, no hi és la comunitat energètica. Hi ha zero en la principal preocupació de la gent de Ribes, habitatge. Zero. Hi ha zero en compra de cap solar d'habitatge públic per cedir-lo a la Generalitat per poder fer habitatge públic. Zero. Hi ha zero en els pressupostos participatius que us vau comprometre a fer. Zero en aparcament d'autocaravanes. Zero en temes de fibra òptica. Tenim zero en part de gossos.
1: Sant Jaume li retreia que li havien demanat propostes i no n'havia presentat cap. Roquer li deia que no ho havien fet perquè no creien en l'equip de govern.
5: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. El Centre d'Educació Ambiental Alter és una associació sense ànim de lucre dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i del patrimoni històric i social, així com de la seva recuperació, conservació i difusió.
1: El malbaratament alimentari és un problema mundial que afecta tant els països del nord com del sud global. A Catalunya es llencen cada dia 720.000 quilos de menjar, una xifra alarmant que equival a 260.000 tones anuals. Al Ripollès tenim la possibilitat de contribuir a la solució d'aquest problema mitjançant l'aposta per l'economia circular i el consum de productes locals i de temporada. Amb petits gestos, com ara consumir productes locals i de temporada o aprofitar les restes d'aliments, podem contribuir a minimitzar el malbaratament alimentari i a promoure un sistema alimentari més sostenible. Descobreix i afegeix productes locals del Ripollès a la teva cistella de la compra i explora receptes de cuina que permetin l'aprofitament de les restes.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna,

mira, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten, ell investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby, do you know? Maybe, dissimula, se'ls mira desenfunda, com un llamp, i els alitza.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Josep Bassols en la categoria individual i el jovent actiu santjoaní en la col·lectiva seran els premiats de la novena edició dels Guardons Emma d'aquest 2026, organitzats per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. El portaveu i regidor del consistori, Sergi Albric, recorda que aquests guardons premien a les persones que han tingut una trajectòria vital en què han treballat per construir i fer bategar la vila santjoanina, sigui des del punt de vista social, cultural, de defensa de la catalanitat o de la llengua, en definitiva fent poble. Durant dos mesos, els santjoanins han presentat les propostes dels candidats i el jurat ha decidit que Bassols i el Jazz fossin els premiats. En el cas del premi individual, Albric ha destacat que Josep Bassols és una persona coneguda al poble perquè ha estat regidor del consistori en diverses etapes i jutge de pau, però també per altres coses. Sentim-lo.
2: Contribuir a la posada en marxa del casal de jubilats pensionistes, la cooperativa dels pagesos, també des d'un punt de vista altruista, doncs va contribuir a la reforma i millora de la cuina actual de la Fundació Emma, i en la vessant de personal, en el seu vessant professional de gestor, doncs també va contribuir a que moltes persones de Sant Joan doncs poguessin disposar doncs una pensió que els pogués permetre doncs tenir una vida òptima un cop assolida de la jubilació.
1: Pel que fa al Jazz, també hi havia molts motius per guardonar-los.
2: L'entitat doncs del jovent de Sant Joan, que enguany compleix 25 anys de vida i que al llarg de la seva trajectòria ha defensat i el que ha promogut és, per una banda, la catalanitat en base a l'organització de múltiples concerts, principalment en el marc de la Festa Major, organitzant l'Entre Voltes, però també altres activitats que han dut a terme durant tots aquests 25 anys, doncs en defensa de la llengua catalana o també de la cultura catalana, doncs organitzant també altres activitats com les calçotades.
1: L'entrega dels Guardons Emma serà el pròxim 30 de maig a les 12 del migdia a la plaça de l'Abadia. La padrina d'aquesta edició serà la coordinadora nacional del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, que viu a Caralps i farà una reflexió sobre la importància de l'arrelament, la defensa del sector primari i el producte de proximitat.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best. Mm-hmm. Ah,
5: l'home més cantant,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.